0: 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els gendarmes francesos han desarticulat a la Catalunya Nord una banda de falsificadors de bitllets que s'havien introduït al Principat.

Segons la policia, tenien vinculacions amb la camorra napolitana. Els Mossos d'Esquadra han detectat 380 bitllets falsos de 50 i 100 euros al Vallès Oriental. S'han fet dues detencions, un home i una dona. L'home ha ingressat a la presó a França i la dona l'estan investigant a Perpinyà.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo estic tomant-se la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
6: She's crazy like a fool.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
4: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
5: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activat. Armats Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
6: Us hi esperem.

Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorn. Si et pots informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una altra vegada hem d'estar pendents de les tempestes que acabaran afectant moltes comarques de Girona, sobretot aquesta tarda, perquè ara al matí el temps ha de ser una miqueta més tranquil. Alguns núvols prims estem tenint, de moment són poc importants, d'altres d'una mica més baixos, que s'estan formant cap al sud de la demarcació, bàsicament ja cap a la delimitació amb el Montseny o la comarca d'Osona, i la temperatura que ha pujat una mica respecte als últims matins. L'ambient és suau, però en canvi aquesta tarda i vespre la temperatura baixarà en picat. De fet, quan vagi descarregant, la temperatura quedarà molt més fresqueta que no pas a hores d'ara. Per tant, farà més fred aquest vespre que no pas en aquests moments. I compta amb les tempestes que, sobretot, al Ripollès, a la comarca de la Garrotxa i també la del Gironès, acabaran descarregant amb moltes ganes. Especialment on més aigua se n'espera és al voltant del sud de la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bonpreu i Esclat.
10: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
11: Això és la caixa de sorpreses.
12: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
13: Mira, mira'l.

0: I parlant d'emocions.
1: 7.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Alumnes de l'escola de Fortià tenen un missatge per als amics de Ràdio Vila-sacra.

0: A la meva família i als meus amics i amigues.
1: La ràdio Vida Sacra. Que jo no hi ha ningú com jo, dono molta bona vibració a tot el món.
2: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bons records als meus amics i amigues.
3: Des de la Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a tots els ucraïnesos.
4: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus gats, en Cuscús, en Pinxo i en Pericurs.
5: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions als meus amics, amigues i a la meva família.
6: Des de Ràdio Vila Sacra saludo la meva família i els meus gossos.
7: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família, amics i amigues i al meu gos.
8: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Rocky.
9: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions als meus amics i amigues i l'Oriol Bertran.
10: Des de Ràdio Vila Sacra us dono moltes bones sensacions als meus millors amics i a tota l'escola de Fortià.
11: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus dos gossos i dos conills.
12: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Roni.
13: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família, a la meva gossa i als meus avis Antònia i Josep.
14: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i als meus companys i companyes.
15: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família.
16: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat.
17: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat Negrit.
18: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva àvia Pilar i a la meva tieta Andrea.
19: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva gata Israel, que es va morir fa poc, i a la meva àvia i a la meva besàvia Maria Rosa.
20: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a totes les famílies.

0: ell i el professorat també.
1: Des de Ràdio Vila-sacra, agrair tot el que hem après avui i molt bones vibracions en Guillem, la Caral, la Gala i totes les mestres de Fortià.
2: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bon...

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la
3: Digues
1: diferència.
3: Adéu a la cultura d'Osei.

0: 132 anys d'història, el zoo les ha viscut de tots colors i si d'alguna cosa en poden estar segurs és que ha estat pràcticament sempre a la llarg de la seva vida en constant renovació. Maite Boada.
1: Aquest és el zoo dels lleons marins, un dels animals més reconeixibles del zoo de Barcelona, però al recinte hi trobarem també altres espècies més desconegudes i sobretot amenaçades, com ara el mainà de Bali, el faisà d'Edwards, l'ibis eremità, el guacamai gorja blau, la tortuga egípcia o la granota gegant de l'illa de Montserrat. Totes elles formen part dels programes de conservació i reintroducció d'espècies. Cal tenir en compte que des del 2019 el zoo de Barcelona està centrat en protegir la biodiversitat. L'equipament municipal, assegura el seu director Cito Alarcón, ha superat la mort el 2003 de floquet de neu, el goril·la albí, que va viure 37 anys a Barcelona.
2: Sí, avui en dia el tema del floquet de neu, que li devem molt, perquè vam estar a les primeres portades dels tabloides internacionals, avui en dia és impossible. Nosaltres no podem tenir animals que es van a caçar a la natura. Nosaltres intercanviem animals seguint els criteris dels coordinadors de les espècies amb altres dos i treballem precisament per preservar aquestes espècies i per garantir una diversitat genètica.
1: El que no ha canviat, o potser no tant, són alguns dels serveis interns, com ara les cuines, on a primera hora del matí, explica el cap de logística Òscar Pérez, comencen a preparar-se els àpats que després els diferents cuidadors s'encarregaran de repartir.
3: Uy, a grosso modo, no sé, a lo mejor de carne, pues a lo mejor manejamos unos 500 kilos a la semana, de pienso más, de pienso bastantes más, y sobre todo de forrajes. Forrajes es quizás de lo que más se maneja, que a lo mejor se están entre unos 15 y 20 mil kilos al mes.
1: Quan visitin el zoo, disfrutin de la contemplació dels animals i pensin també en tota la feina que hi ha al darrere i vigilin amb l'impacte que la visita pot provocar als seus fills, perquè després d'anar per primera vegada amb el seu avi, l'actual responsable del recinte, de petit, volia ser davanter central del Barça, primer ballarí del Bolsoi i director del zoo.

0: Tá aborrido?
1: Sim!
2: Olha, queres uma mensagem?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hi ha en prioritat que els colors primaris de la llum, que són el vermell, el blau i el verd, que són els que veuen els nostres ulls. En canvi, els pintors, els artistes i els que treballen amb qüestions de tipogràfic, els colors, podríem dir, primaris de pigmentats són el vermell, el groc i el blau.
5: Volia recordar a Iti, que està passant un altre cop un mal moment.
6: Estic estudiant matemàtiques de tercer d'ESO i de segon d'ESO, perquè jo ja sóc gran, i porto com 24 hores així amb aquests temes de matemàtiques. I esclar, dic, ara ja paro. I llavors ja sento relaxada, que tot és tendre, amable, amb sensibilitat.
7: El propietari del taxi que estic treballant jo, bueno, pues m'ha dit aquest senyor que, bueno, que com que la feina del taxi està tan fluixa, les facturacions són molt baixes, m'ha dit que, bueno, que al final de mes, que passi bé, que acaba en gotes. Que adéu, que m'acomiada.
8: En tot un plegat veig que fa un crit i s'arronsa de por, com si veia, i dic, què passa? Diu, què és allò, què és allò? Jo em giro i miro que allà on el cel sembla que toqui el mar, es van veure tres llums rodons, tres coses rodones que venien en direcció cap a terra. I, escolti, va ser una cosa fantàstica. Els van veure tal com eren. Són grossos, eh? No és una cosa petita. No, eren tres i anaven en formació, o sigui, amb esquadra.
3: A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: el 14 de juny, ruta del tast surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Informació, música, entreteniment. Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: I parlant d'emocions,

0: per ser feliç, amb tota seguretat, s'ha de respectar la llibertat dels altres, sense imposar, sense criticar per criticar, o potser el criticar fa que siguis més feliç. Potser el que roba, roba perquè se sent més feliç. Com es pot ser feliç realment avui en dia? Què és ser feliç? A veure, jo mateix, a veure, sóc feliç, jo? A veure, deixa'm-ho pensar. Crec que la majoria de la gent és feliç o no? Què crec jo? A veure, i tu, què en creus tu? Si me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la paraula felicitat, ens diu textualment estat de l'ànim plenament satisfet. Haver-ho dit, haver-ho dit. També més a baix ens diu allò que ocasiona un estat d'ànim de plena satisfacció. Haver-ho dit. A veure, què és ser feliç? A veure...
1: No sé, que això d'estar, doncs, està bé allà on està. O sigui, si en aquest moment estàs bé, doncs ets un home feliç. Llavors, de què es tractaria? Doncs de que aquest moment s'enganxés amb un altre i aquest amb un altre, i llavors tindries, doncs, una eterna felicitat.
0: Fixa't que hi ha el llibre de Felicidad y Bienestar que ens diu sobre la felicitat que seguramente sea una de las definiciones más controvertidas y complicadas de explicar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pensa que s'hi han matat aquí, doncs, mils anys de filosofia, intentant trobar, doncs, aquesta veritat que a la llarga ens portaria, doncs, la felicitat. Bé, o sigui, sembla ser que la felicitat entesa des de lo més normal de la humanitat seria aquest ara m'aixeco i ara caic, aquest espavilar-se i, en fi, naturejant la vida. Però, Xavi, es veu que és possible obtenir la felicitat d'una forma perenne, constant, en aquesta vida. Diu que això és possible.
0: Ara potser caldria saber com, de quina manera i a on.
1: I a on? Doncs bé, sembla ser que una de les fórmules possiblement més explícites, doncs ens la diu el budisme.
0: El budisme,
1: Xavi. El budisme ens explica que un pot ser feliç en aquest món sense esperar-ne un altre. Ah, sense esperar un altre món, sinó en aquest. En aquest mateix moment. Te'n dones compte?
0: De cop i volta.
1: Home, que això és una gran novetat, però una novetat que té 2.500 anys. Anem amb una mica de retras, Xavi. Sí? Potser sí, no?
0: No sé.
1: Estic confós. Com has dit, la felicitat, definir-la. Complicat.
0: Complicat.

Sents cansament i no saps per què? Potser tens anèmia. Fes-t'ho mirar. És més freqüent del que et penses. L'anèmia provoca una pèrdua de glòbuls vermells i, per tant, de sang rica en oxigen. Pot comportar mareig, mal de cap, palidesa i baixa energia. Per saber-ne l'origen, es fan anàlisis de sang i, segons el resultat, s'inicien altres exploracions. Les anèmies més freqüents són lleus i habitualment es deuen a manca de nutrients. Per prevenir l'anèmia, menja aliments rics en ferro, vitamina B12 i àcid fòlic. I si et calen suplements nutricionals, ja t'ho indicarà un professional. Si en vols saber més coses, entra al web i aclareix dubtes.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Manuel! Manuel!

0: L'origen de la marató es remunta a l'antiga Grècia i es basa en la llegenda d'un missatger anomenat Filípides. L'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer des de la ciutat de Marató fins a Atenes, a una distància aproximada de 42 quilòmetres, per anunciar la victòria dels grecs sobre els perses a la batalla de Marató. Després de lliurar el seu missatger, es diu que Filípides va col·lapsar i va morir d'esgotament. La marató moderna es va introduir als primers Jocs Olímpics moderns al 1896, celebrats a Atenes, Grècia. L'esdeveniment va ser inspirat per la gesta llegendària de Filípides i va ser dissenyat per commemorar el seu recorregut històric. La distància oficial de la cursa va ser fixada en 42,195 quilòmetres durant els Jocs Olímpics de Londres al 1908, quan la cursa es va estendre perquè acabés davant de la Llotja Real.
1: Tiri, tiri, tiri. Experiments radiofònics a Radio Vila.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Tens de tot a prop de casa. Gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
2: Telepizza.es.
1: Telepizza, el secret és a la massa. Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
3: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys... i sentir-te més... Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

0: en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Sigues ric en vida. Ràdio Vila-sacra.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Estimat Javier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no t'dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients de primera.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: D'on són aquestes carxofes?
1: Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
0: Donem forma al futur.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos morts a l'aigua al Segrià. El primer, al Pantà d'Utxesa, i el segon, al riu Segre. Lleida, Júlia Albacar.
2: El primer cos, segons avança el diari El Segre i ha confirmat esta emissora, hauria aparegut al Pantà d'Utxesa, a Serós. El segon cadàver s'ha localitzat, en este cas, al riu Segre, el seu pas per Lleida. De moment s'està treballant per identificar-los i determinar si es tractaria d'un home o una dona. També s'està investigant les circumstàncies de la mort de les dues persones i no es coneix si es tractaria de suïcidi, mort accidental o si hauria indicis de criminalitat. En el cas d'Utxesa, el cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Tot apunta que no hi hauria relació entre els dos casos i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència.
3: Sentim la comunicació local.

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Baratza, Empúria Brava.
6: Just Cafè.
5: Day.
6: Relax your body and mind.
5: Night.
6: Excite your body. Avinguda Europa, Port Salins 18.
5: Empúria Brava.
7: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.

0: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Reflexionar ens ajuda a créixer.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Hola, bon dia. Em dic Marcel i us volia recomanar una pel·lícula que es diu Abominable i em va agradar molt que l'he volgut enviar aquí i d'això sí també és un dieti que vol tornar a casa a l'Everest i el teu Everest i uns, hi ha una nena i uns seus amics que l'ajuden a tornar a l'Everest. Adéu i moltes gràcies. Espero que us hagi agradat això i si voleu la podeu buscar.

Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions ideals per a la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. Per això, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Control Ambiental, recomanen a la ciutadania que col·labori en el control de plagues amb mesures bàsiques. Andreu García és el president de la DEPAP.
2: Més enllà de controlar poblacions de paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor. I a més farem una cosa, és un doble efecte. No tindran on alimentar-se i, per tant, no podran proliferar tant. Punt número 1. Punt número 2, si volen alimentar-se, s'alimentaran dels productes que els fiquem nosaltres i, per tant, els controlarem.
1: Els especialistes insisteixen a no recórrer insecticides domèstics davant qualsevol infestació. La mesura preventiva més eficaç contra els mosquits continua sent eliminar, per exemple, qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: Gandhi va dir una vegada que tinguéssim cura dels nostres pensaments perquè serien les nostres paraules. I que tinguéssim cura de les nostres paraules perquè serien les nostres accions.
6: I parlant d'emocions...
7: 71.
8: Please, please.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Vilaromà.
2: L'origen d'aquest castell, situat a Palamós, al Baix Empordà, és molt antic. Tot i que no es disposa de cap document que determini els seus orígens, el que avui se'n conserva es pot datar en els segles XI i XII, a partir d'una paret amb la tècnica de construcció visigòtica de l'opus spicatum, que són pedres col·locades en forma d'espina de peix. Va ser la residència de la família Alemany, senyors feudals del castell, fins al 1277, quan en van vendre el bisbe de Girona. Des del 1360 fins al 1411 el va ocupar Ramon d'Arenys per imposició del mateix bisbe. Sembla que la segona meitat del segle XV va estar deshabitat. Per això, quan el 1514 el bisbe Guillem Ramon de Boïl el va lliurar al mercader de Girona, Joan Ribes, el castell amenaçava ruïna. Amb la propietat de la família Ribes, el castell es va conèixer amb el nom de Castell d'en Ribes i es tanca definitivament la dependència directa del castell respecte als bisbes de Girona. La llegenda.
3: El castell de Vilaromà és present en llegendes i històries que ens parlen de bandolers i fantasmes i també del testament de l'últim senyor que el va ocupar. Que el mal no surti d'aquests murs mai més, va deixar dit. Es diu que l'ànima de Pere d'Arlemany, turmentada pels mal comesos, encara deambula pels murs del castell. I també en surt una altra llegenda. Els indígenes defensaven a ultrança la fortalesa, combatuda pels romans, els quals, estranyats per tanta obstinació defensora, van voler parlamentar amb el cap de la tribu. En van obtenir una resposta lacònica i tallant. Val més ser el primer aquí que el segon a Roma.
2: Gràcies a un inventari fet el 1328, se sap que el castell de Vilaromà tenia tres cambres, en una de les quals hi havia un graner, dues cuines, un celler, un estable i un magatzem, a part del pòrtic. En un segon inventari, redactat l'any 1411, arran de la mort del batlle del castell Ramon d'Arenys, es descobreix l'existència d'un nou edifici o cambra que figura amb el nom de Palau. Com a curiositat, entre els estris i altres objectes trobats dins el castell, que demostren l'alt nivell econòmic de la família Arenys, destacarem que la major part de la roba tenia franges de color blau i que els escuts tenien pintats castells i ales. Per a més informació podeu consultar els webs es.geocities.com o palamos-santjoan.org.
4: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà. Informació, música, entreteniment.
6: Del 4 al 14 de juny, ruta del tast surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
7: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
8: Espai Ràdio Vila-sacra.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

una de les normes clau de l'ecologisme és la de les 3 R's: reduir, reciclar i reutilitzar. Cal tenir-les en compte perquè els nostres hàbits estan generant una quantitat de residus que el planeta és incapaç de suportar, però en realitat són coses que s'havien fet tota la vida, fins i tot amb els edificis. A Targa, una masia del segle XIV, es va convertir l'any 1896 en un monestir neogòtic, però amb l'esclat de la Guerra Civil va passar a ser un hospital militar i, després de la derrota, una caserna del bàndol vencedor. L'any 1954, la finca va tornar a servir com a explotació agrícola i avui és un espai de divulgació que podem visitar. Mas de Colom. L'antiga masia disposa ara d'un espai expositiu immersiu on aprendrem l'origen, cultiu i característiques de productes propis de l'entorn, com són l'oli, el vinagre i la fruita seca. L'experiència acaba de la millor manera possible, tastant-los. La visita és de franc i es pot fer de dilluns a dijous, de 10 del matí a 5 de la tarda, i els divendres, caps de setmana i festius, de 10 a 6. Però és que, a més, entre noguers, ametllers, pistatxers i oliveres. Visites al Mas de Colom de Targa. En trobareu totes les explicacions al web masdecolom.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el seu departament assumirà a partir de l'1 de gener del 2027 el servei de seguiment de les prestacions econòmiques dels joves extutelats. Fins ara la UTE, la Unió Temporal d'Empreses, formada per les fundacions Mercè Fontanilla i Resilis, feien el seguiment de la situació socioeconòmica d'aquests joves. Però aquestes fundacions van ser investigades per l'Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats. Mònica Martínez Bravo.
2: Hem transformat la prestació, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTE Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca en personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
1: La consellera ha reconegut que s'havien trobat amb una direcció general molt danyada, tensionada i amb molts problemes de gestió, i ha assegurat que les principals deficiències ja s'han resolt.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
5: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
6: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
7: Notaràs la diferència.

Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Salut i força al Canuts!
6: Xica, tica i ballarica.
7: Per la màgia del moment.
6: Balleu, balleu.

0: No, no, sóc tan payaso, però la meva cançó favorita, quina és? No ho sé.
1: I understand what I was born.
0: L'espectacle, no, no, canto, però...
1: Què fas un avenç del teu espectacle?
0: És que fem... Aquí estem, bueno, estem així...
2: Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure.
0: Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. És el Hit Parade.
1: Escolta una cosa, quina és la teva cançó favorita?
3: Quina és la meva cançó favorita? El gall i la gallina.
1: Ja, canta-me-la, va.
3: El gall i la gallina estaven al balcó. La gallina s'adormia i el gall li fa un petó. Gall dolent, què dirà la gent? Que digui el que vulgui, que jo ja estic content. Hola.
4: Doncs, a veure... No sé, ara no em ve cap a la... No sé.
1: És el títol, això?
4: No, per exemple, Chic to Chic, de Chris de Burg.
1: Canta-me-la.
4: No, home, no, això no.
1: Sí,
4: no, tio, no.
1: T'atreveixem-la.
4: Que no. No, no, no, no, això no, això no, per el ridícul, no, no, no.
5: No sé com se llama el nombre, eh?
1: No, t'atreveixem-la, canta-me-la, vinga. Uf.
5: No, no, no, lo veo muy morado.
1: Venga.
6: El estribillo.
7: És que em quedo en blanc, ara. Doncs, alguna de Fito Fittipaldis, va, que aquesta...
1: Vinga, va.
7: Però no la vull cantar.
1: Sí, sí,
7: mira, és que estoy desayunando.
1: No mengis, no mengis. Canta'm la cançó.
3: Els Dominguets és el que ara se'n la troba confús.
1: Ah, això, troba confús, veritat, sí.
3: Doncs alguna cançó d'aquí.
1: Vinga, fot-li, va.
3: No, no, no, no me la facis cantar.
1: Home, sí, home, sí.
3: No, va, sisplau.
8: Baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
9: Ràdio Vilasacra.
8: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
9: Ràdio Vilasacra.
8: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
9: Ràdio Vilasacra.
8: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
9: Ràdio Vilasacra.
8: Pels joves calvos. Per les dansaires.
9: Ràdio Vilasacra.
8: Pels pescallunes. Pels romàntics.

0: ara més que mai gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o més aviat, de res que ho sigui però que ens alegra la vida, o d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
1: A Ràdio Vilasacra tenim sensacions i moments meravellosos.
2: I tu ja ho tens prou clar.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Sort!

0: Sortim al carrer per salvar el català dels barbarismes. Quines seran les paraules correctes? Jaleo.
1: Ni idea, jaleo, ni idea. Uf, no ho sé.
2: De soroll, de xerraire, de...
3: Xivarri?
0: Molt bé! I bisagra?
4: Bisagra.
5: Buf.
4: Buf. Sí, les columnes, no.
5: Oh, no em surt.
4: Frontissa?
0: Com?
4: Frontissa.
0: Ara sí! Cuidador?
2: És que molt malament, jo no.
6: Però és que jo ho dic així, tal qual.
7: Ah. Jo et diria que cuidadors és català, eh? Tu m'ho dius i t'ho poso a l'examen. No sé.
4: Curós.
0: Molt bé. Eslabó.
2: Com?
0: Eslabó. Saps què és?
2: No. Però mira, jo ho sento, però és que no em surt ara, no.
0: Pau de guanilla. I quiebra?
7: Cabra.
0: O què fa?
4: Què fa?
0: Escopinya? Escopinya barbaretto.
4: És que no capto.
2: Fallida.
0: Fer fallida.
2: Ja està molt malament, no?
0: Avui com estic? Avui estic contenta. Veig que això comença a funcionar. Déu-n'hi-do.
8: Sensat FM.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: L'Ajuntament de Cornellà del Terri impulsarà la rehabilitació del Pou Vell de Pujals dels Cavallers per garantir el subministrament d'aigua al nucli. Els treballs inclouran la neteja del pou, la renovació de les instal·lacions i l'incorporació de sistemes de control digital. L'actuació té un cost de prop de 48.000 euros i compta amb finançament de l'ACA. Turisme de Roses ha tancat la temporada de promoció en fires turístiques amb la participació en un total d'11 certaments especialitzats i generalistes celebrats entre els mesos de gener i maig, reforçant així la promoció de la destinació en mercats catalans, estatals i europeus. El Festival Microclima de Primavera segueix omplint de música alguns dels indrets més emblemàtics de Camprodon en la seva 9a edició. La proposta aposta per concerts de petit format en espais naturals, combinant patrimoni, proximitat i música en directe. Des de l'organització destaquen la bona resposta del públic i la consolidació d'un festival que té la cançó catalana com a eix principal. Batet de la Serra ha celebrat la seva festa major. Un dels actes nous d'aquesta festa han estat el repic de campanes a càrrec d'un veí de Batet que està estudiant el curs de campaner i li han volgut donar un espai a la programació. Una festa que fa comunitat i veïnatge en un nucli com Batet.
2: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
3: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
4: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armats Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra, amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
5: Us hi esperem.

0: I parlant d'emocions.
1: 61. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
2: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
0: I parlant d'emocions.
1: 67.

nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: wonderful.
1: The great Tony Bennett. Happy birthday.
0: Thank you.
2: Radio Vila Sacra desde Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
2: Radio Vila Sacra desde Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
7: La notícia seleccionada de Radio Vila Sacra. El maig del 2026 ha estat el tercer mes de maig més calorós de la història de l'Observatori Fabra de Barcelona en els seus 113 anys de registres. L'episodi de calor de la segona quinzena de mes ha estat el factor determinant. En aquest període de temps hi ha hagut entre 5 i 6 dies seguits amb temperatures de fins a 35 graus a l'interior i nits tropicals a la costa. A Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, es va arribar als 39 graus i mig, una temperatura mai registrada a Catalunya en un mes de maig.
8: Ràdio Vila Sacra Empordà.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Ràdio Vila Sacra, senzillament.

0: Música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, què m'ha passat que m'has penjat? Se m'ha parat el telèfon. No sé què ha passat. Deu haver sigut el meu telèfon, potser. No ho sé. Mira, pensa que s'aprèn molt. Les coses tan diferents...
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Hello, Joe. What do you know?
2: We need a hit, so here I go.
3: Ball one.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 20 de març del 2025.
1: Ha caigut la presència de cocaïna a les aigües residuals de Barcelona. El 2024 ha baixat un 43% respecte de l'any anterior. En canvi, la de ketamina continua pujant, però fa un ritme més moderat que el 2023. Aquell any, la detecció d'aquesta droga es va disparar un 77% i el 2024 ha crescut només un 7%. Tot plegat són dades de l'Agència Europea de les Drogues, que també revelen que Tarragona continua sent la segona ciutat europea on es troba més cocaïna a les aigües residuals. Només la supera Anvers, a Bèlgica, considerada un dels ports principals d'entrada d'aquesta droga. A tota Europa, l'estudi revela un augment de l'MDMA, la cocaïna i les amfetamines i una disminució en canvi del cànnabis, tot i que hi ha diferències segons les ciutats.
2: Pensa.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins d'acollida pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic, el benestar i la satisfacció del visitant.
1: Un viatge en el temps.
2: Sense de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: L'humus. L'humus és aquella paraula que sovint trobem escrita a les cartes de restaurants i bars i que moltes vegades encara no acabem de tenir clar de quin plat estem parlant exactament. Doncs a més de ser una recepta d'allò més saludable, segons del que s'acompanyi, és molt senzilla d'elaborar. Ofereix moltes possibilitats a l'hora de variar l'ingredient principal i és ideal per a l'estiu, tant com a plat complet com per picar els aperitius. L'humus, originari d'Egipte i Orient Mitjà, és un plat tradicional de la cuina àrab i una recepta allò més mediterrània. Doncs els ingredients principals són els cigrons, el tahin, que és pasta de sèsam triturat, l'all i la llimona. Antigament es servia sobre algun tipus de pa, com el pa de pita, però actualment també acompanya verdures. Es prepara com a plat principal acompanyat de verdures crues tallades a bastonets com pastanaga, cogombra o api, o bé d'altres hortalisses com tomàquets, xerris o fins i tot flors de bròcoli cuites al vapor. O també com a aperitiu per evitar altres aliments fregits i farinacis i aportar nutrients més interessants. És un plat ric en proteïna vegetal, hidrats de carboni i fibra, molt saciant i més digestiu que si es consumeix el llegum cuit sense triturar. La recepta tradicional es prepara amb cigrons cuits, aproximadament uns 400 grams, una cullerada sopera de tahin, dues cullerades soperes d'oli d'oliva, opcionalment de sèsam, suc de mitja llimona petita, un dos dents d'all, aigua o líquid dels cigrons i una mica de sal i comí, pebre vermell dolç per decorar. És tan senzill com triturar tots els ingredients fins a obtenir la textura desitjada i corregir de sal, llimona i espècies al gust. La gràcia de l'humus és que es poden anar variant gairebé tots els ingredients per semblar plats diferents cada vegada. Es poden substituir els cigrons per d'altres llegums com mongeta, cega o llentia. Afegir uns 200-250 grams d'altres ingredients vegetals cuits com pebrot vermell, remolatxa, pastanaga, carbassa, espinacs o albergínia o fins i tot moniato. I finalment, també afegir altres espècies com el gingebre, el curri, la cúrcuma o la canyella. Potenciar el consum de llegum preparant humus i fent les variacions que et semblin més interessants. A més d'aportar més fibra a la dieta i ser un plat deliciós, el pots acompanyar de crudités de verdures o bastonets integrals, afegir com a salsa, d'amanides, verdures o plats de pasta o arròs, o servir sobre torrades integrals, tortites de blat de moro o pites.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Gaudeix d'un dia diferent.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència única molt a prop teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
2: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
1: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
3: Són aquells de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%, de manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitar molt el producte.
1: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
3: A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
1: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llençar res, com explica la seva cuinera i copropietària, Carlota Clavé.
4: Aprofitem totes les pells, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
1: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
5: Agència Catalana de Notícies. Canviem radicalment de qüestió.

0: i ara demana un desig.
1: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Massa Legros. Un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Massa Legros, més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara massalegros.com o truca al 93 565 6060.

0: Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Wow.
1: Que no et confonguin.
3: Au, mira que...
4: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics,
5: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a PortAventura.com.

0: Ahora me crees.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Papa, quan tornarem a aquell lloc, al cantó de l'Espai Gironès?
2: El Gran Bufet Lliure a Girona.
1: Això és que em va agradar molt. Boníssim.
2: Anem-hi avui?
1: Sí!
3: Gran Bufet Lliure a Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Calma.
4: Ara ens toca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sis de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren altres aspectes.
2: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
1: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal Michael Peix.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Compto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat.

0: Conto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.
1: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
2: Doncs no.
1: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
2: Doncs sí.
1: Doncs aquí és el teu lloc.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
1: De oca a oca y tiro porque en toca.

0: El temps d'un dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Ual·la!
1: Som de mar.
0: I de muntanya.
1: Som del sud.
0: I també del nord.
1: Som de ciutat.
0: I de poble. I som de plaça.
1: I també d'avinguda.
0: Som del barri.
1: I som sempre bons veïns. Som a prop. Som d'aquí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Lao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

Potser algun cop t'han dit que per què s'escriu separat en preguntes i junt en respostes. Així podem pensar que si la frase no té signe d'interrogació, no pot portar un per què separat, cosa que és completament falsa. Si dius no tinc ni idea de per què serveix l'ortografia, estàs fent una afirmació, no estàs posant cap signe d'interrogació. Però aquest per què va separat. Si després d'un per què queda bé posar-hi collons o cony, darrere va separat. Per què no has vingut? Per què cony no has vingut? Queda bé, oi? Doncs va separat. En canvi, si no queda bé posar un collons o cony darrere, el per què s'escriu junt. No he vingut perquè no m'ha sortit del nas. No he vingut perquè, cony, no m'ha sortit del nas. No funciona, oi? Per tant, aquest per què va junt. En aquesta vida tot té un per què. I com que no t'he sentit dir tot té un per què, collons, aquest per què s'escriu.

Ciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Ara t'explicaré una història.
3: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
4: La diferència.
5: Confirmat.
6: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.
9: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
10: Bé, no? Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, una abraçada molt forta de recolzament. I ha demostrat ser valent, perquè t'ha de ser molt difícil, molt. El vaig descobrir una matinada, la seva veu me va enamorar, me va atrapar, una veu preciosa, i vaig dir aquest noi, i allà me vaig quedar. No hi ha prou paraules, molts de petons.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
1: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta-la.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Nyam, nyam, nyam, nyam.

0: Doncs bé, nosaltres amb moltes ganes, sempre com tenim a la Joana Molins al nostre costat, vol dir que se'ns prepara una estona radiofònica en la que tenim un bon àpat per provar, si no l'hem fet.
1: Exacte.
0: Bon dia, guapa.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Bé, com t'ha provat tot, tot ha provat bé.
1: Bé, fantàstic.
0: Vinga a cuinar, vinga a cuinar, vinga a cuinar, vinga a cuinar.
1: Avui farem un plat que no s'ha d'embrutir res, no s'ha de cuinar.
0: Que bé,
1: que anirà bé per tothom.
0: Que bé, no? Fantàstic, que
1: això,
0: eh?
1: Que en tant també va bé.
0: Ai, sí.
1: No ve d'encendre els fogons, eh?
0: Mare meva, sí, em va de bé. Avui què ens proposes, Joana?
1: Avui una amanida de cigrons, perquè resulta que les llegums tenim la costum que si no són a l'hivern, si no són bullides o si no són a vegades estufades, ni les llenties, d'això no en mengem.
0: Són molt importants les llegums, hauríem
1: exacte,
0: de menjar sempre.
1: Un
0: eh?
1: Cop a la setmana n'hauríem de menjar tant sí, la verdura sí, com els sí, llegums.
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: A mi m'agraden molt, eh?
0: Sí. Vinga, a veure, anem bueno, a veure
1: doncs,
0: aquests cigronets.
1: Aquesta manera de cigrons és molt ràpida i fàcil. Els cigrons, si no els volem bullir, en podem comprar, que ja en venen de cuits, o un pot. Un pot de, però que siguin de qualitat, eh? Perquè hi ha pots que són més bons, que són d'usos, i n'hi ha que no. Llavors, per les 4 persones sempre que porto la recepta, són un pot d'aquests de 400 grams que posa mig quilo, però net és això, 2 tomàquets per amanir rosa, jo dic la rosa perquè a mi és la meva preferida, la tomàquet rosa, o la de
0: com
1: de
0: és
1: bou,
0: aquesta? Com
1: les tomàquets de Montserrat que en diuen,
0: ah, val.
1: Però la rosa que diem que és la d'aquí, un pebrot vermell, un pebrot verd, una ceba tendra o dues, depèn del tamany, cogombra amb vinagre, això és opcional, unes tàperes, ou dur, olives, sal, oli i vinagre. I si feu un plat únic, si us agrada la tonyina, una mica de tonyina.
0: Ah, està bé, això acaba de complementar doncs,
1: acaba
0: tota
1: de
0: la llum, eh? Molt bé.
1: Bueno, doncs llavors jo el que faig és que agafo els cigrons i si els compro d'aquests en pot, els arrento, perquè a mi no m'agrada aquell suc que fa llefiscós, no sí. M'agrada. Els esbandeixo i els poso en una escorredora i ja està. Llavors, quan estan escorreguts, poder que fa mitja hora o tres quarts, els poso en una plata una mica ampla perquè puguem posar-hi tot això, i en un altre plat agafo la tomaca aquesta ben neta, la tallo a quadrets.
0: Ah, està bé.
1: O el pebrot vermell, el pelo, i el verd també tallat a quadrets.
0: La tomaca no la peles?
1: No, jo la tomaca no la pelo mai.
0: Ah,
1: a mi
0: vale.
1: No, la tomaca no la pelo perquè quan la peles queda tova.
0: Sí,
1: i a
0: sí,
1: mi la tomaca
0: sí,
1: tova no m'agrada.
0: No, no, és que jo m'he trobat a anar a llocs i com
1: sí.
0: Està pelada ja la veritat és
1: no,
0: que no fa com
1: a mi
0: fàstic.
1: Les tomaques pelades no m'agraden. Jo no els pelo mai. Llavors, agafem aquest pebrot verd, aquest pebrot vermell, el pelem, això sí, peleu-lo perquè si us torna, si us senta malament, és que canvia al 100%. Ja no torna ni fa mal. Llavors, la ceba tendra aquesta l'agafarem i la tallarem a juliana amb un altre plat i posarem la sal, la ben espremarem amb sal i posarem aigua i la deixarem 7 o 8 o 9 minuts.
0: Ah, molt bé.
1: Després la tornarem a escórrer, l'aixugarem amb un paper absorbent per treure l'aigua i llavors l'incorporarem aquí, en aquest plat que hi hem posat, aquests quadrets de pebrot vermell, aquests quadrets
0: de
1: tomàquet i tot això, i la ceba. Ho salarem aquí mateix. I quan ho tinguem salat, hi posarem sal, oli i vinagre. Llavors ho tirarem...
0: El vinagre normal, Joana...
1: Sempre de poma, jo, aquí.
0: De poma,
1: de poma.
0: Val,
1: si us agrada el de xerès o l'altre, cada un al seu gust, Llavors ho incorporarem a sobre d'aquests cigrons, ho remenarem bé i posarem aquests cuombres en vinagre, aquells petits tallats una mica petits. Si teniu alguna ceba d'aquestes en vinagre blanca, també hi és bo.
0: Ah, està bé.
1: Una ceba d'aquestes també d'un color i tot això. I les tàperes és opcional, si no en teniu no cal que en compreu, si en feu servir a vegades per la pizza o això,
0: sí, però
1: i poseu unes quantes. Llavors heu bullit un ou dur per cada un, el talleu a mitges llunes i el poseu tot al costat de la plata. I si us agrada la tonyina, una mica de tonyina al mig. Ho rectifiqueu d'un oli bo, ja teniu l'amanida feta, un plat complet, primer
0: complet,
1: i segon.
0: Mare meva,
1: si darrere voleu unes postres o... ja està.
0: És que ha de tipar, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Perquè, escolta, tipa,
1: però,
0: a veure...
1: És molt refrescant
0: sí.
1: I a més, molt ràpid de fer. Ara sembla que és molt difícil, però no és un moment.
0: Bueno, és perquè hi ha bastants ingredients,
1: exacte,
0: o el que
1: dius,
0: no?
1: Aquests.
0: Però vull dir que ha de ser
1: sí.
0: Molt bo, eh?
1: Llavors, quan el pebrot aquest vermell o el verd no el gasteu tot, ja el podeu pelar, peleu-lo, eh? I llavors el agafeu un paper film i l'emboliqueu i el poseu a la nevera.
0: Ah, molt bé.
1: I en cap, i de cap d'un parell de dies, si el tornes a fer servir, no l'has de pelar i es aguanta.
0: I s'aguanta bé.
1: Sí, sí, sí, es aguanta bé.
0: I aquest tipus de amanida de cigrons, jo dic amanida de cigrons, no sé si vols que li diem amanida de cigrons o no, Joana.
1: Sí, amanida de cigrons ja l'he anomenada. Si no us agrada els cigrons, hi podeu posar fesols blancs.
0: O llenties.
1: O llenties, el que vulgueu, si no us agraden els cigrons.
0: Mm-hmm. Eh? Escolta'm una cosa, després això preparat, a la nevera un dia o dos, no ho aconselles.
1: A mi no m'agrada. Perquè
0: ja ho deixarà un suc, potser, no?
1: Exacte. Ah. La tomaca sua, el pebrot sua, un dia per l'altre, i a vegades hi ha una mica d'aigua. Si te'n sobra una mica, l'endemà m'ho menjo, perquè jo no suporto llençar el menjar. Però llavors treus aquella mica de suquet que hi ha quedat i li poses una mica d'oli.
0: Va,
1: ja està.
0: Va.
1: Però vull dir, fer-lo per guardar-lo, no. Ara, si te'n sobra, a l'hora de sopar o l'endemà per dinar, t'ho acabes.
0: Bueno, això sempre pot ser un recurs per acompanyar quan has de posar una amanida d'enciam i tot això.
1: Ah, exacte, però quan has de posar una amanida d'enciam, doncs aquell dia poses això i ha costat una mica d'enciam i t'ho acabes.
0: El que has comentat a l'inici, sí que hi ha vegades agafes inclús bones marques dels cigrons,
1: sí,
0: i resulta que estan són d'usos, eh?
1: Sí.
0: I hi ha vegades que penses, bueno, és que això ho fan d'aquesta manera perquè tu acabis de fer el
1: tot. No.
0: I no,
1: no
0: canvien,
1: no.
0: Eh?
1: És que els cigrons, encara que tu els bullis, els que bullis, una vegada s'ha tancat la cocció i s'han refredat, tu ja els pots posar al foc, que no s'estoven.
0: Ja estan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. Els cigrons que tu bullis, eh?
0: Sí.
1: A la que han parat la cocció i s'han refredat, tu ja els pots posar que aquells cigrons no els estuveràs pas.
0: Que
1: ja són així.
0: Com quedin, quedaran així.
1: Ah, exacte, perquè a vegades si en compres i dius, els faig bullits amb patata, si són d'usos tal com tu dius, jo a vegades m'hi he trobat fer patata bullida i llavors hi poso i incorporo un pot de cigrons. Per dos, a vegades dius, no val la pena coure 150 grams de cigrons. Doncs ja no s'estoven pas. Ja queden així, la patata es desfà, però el cigró queda igual.
0: Sí, que a vegades, doncs, és el que t'he comentat, dius, bueno, això ho deuen fer aquesta casa, en casa és realment de nom, eh?
1: Sí.
0: I dius, perquè bullin, i com tu els fas bullir, com tu dius, Joana, doncs queden pràcticament igual.
1: Queden pràcticament igual.
0: Vinga, doncs anem a repetir els ingredients, Joana.
1: Repetirem aquests ingredients.
0: Fas servir sempre cigrons d'aquests que són una mida normal, o també hi ha vegades que fas servir aquells que són mini?
1: Aquells mini els faig servir quan els bullo jo. Quan els bullo jo, perquè normalment a l'hivern sempre ho bullo jo, eh? Perquè m'agrada més, perquè si som colla ja ens ho acabem. Doncs aquells petits sí que els faig servir.
0: Val.
1: Però jo normalment, si no, sempre compro el de Salamanca, que diuen, aquell gros.
0: Val. I que aquests petits, què? Quant de temps els fas bullir?
1: Si els grossos, jo perquè els faig bullir amb l'olla express, si els grossos bullen 20, aquests 17 minuts, no creguis, la diferència no és gaire.
0: Els poses en remull?
1: Sempre.
0: Perquè hi ha
1: sempre
0: gent que diu que no...
1: Els cigrons sense remull, no cal que els feu, que no queden bé. Ara, les llenties, si és la pardina, aquella petita, no cal posar-la en remull el dia abans. La poses en remull una hora abans i jo li poso per un motiu, perquè s'infli una mica i agafi l'aigua. I llavors aquella aigua la llenço, perquè sempre queda una mica bruta, i n'hi poso de nova.
0: Val.
1: Però les llenties, per exemple, dius, avui vull fer llenties, no cal, no passa res. Els poses una horeta o mitja horeta amb remull i llavors els fas. I la pardina queda molt bé, I l'altra més grossa també.
0: No hi afegeixes a l'aigua dels cigrons o sal o bicarbonat? Perquè hi ha gent, suposo que ho has sentit a dir,
1: sí,
0: d'això, Joana.
1: Sí. Jo com els poso en remull no hi poso res. Llavors sí, amb bicarbonat tampoc hi poso sal. Sal, una cabeça d'aix, una fulla de llorer, quan els bullo...
0: Ja, quan els bulls, això.
1: Per menjar, eh? Quan els bullo hi poso tot això. Ara, per remull, aigua sola.
0: I poses, doncs, com bullen una mica de bicarbonat?
1: No, sal i prou.
0: Molt bé, vinga, anem a repassar aquests ingredients, Joana.
1: Doncs aquest mig quilo de cigrons, les dues tomaques aquestes per amanir, la que us agradi, jo dic la rosa perquè a mi m'encanten, i el meu pare, quan estava a Mas Martí, teníem tomaques, teníem xais, teníem de tot. I el meu pare
0: xais
1: sabia...
0: I tot,
1: sí,
0: no?
1: I hem tingut xais i tot. Ai. El meu pare sabia que aquesta tomaca era la que a mi m'agradava. I aquest record el tinc tan present, perquè com comencen a sortir aquestes tomaques, que sempre penso en ell, perquè jo no vivia amb ells, vivia més aquí al poble, i al vespre, encara que fos a 2:15 del vespre, amb un cistellet, a la que sortia una tomaca d'aquestes me la portava perquè me la mengés.
0: Senyor.
1: I aquest record el tinc tan present, i com hi ha tomaques sempre penso en el meu pare, perquè aquestes aquí hi havia una, i la meva mare li deia, bueno, ja li portaràs demà. No, ara, ja em portava.
0: Com ens animaven, que maco, que maco.
1: I aquests records queden molt,
0: I tant que sí.
1: Bueno, doncs aquestes dues tomaques per amanir, el pebrot vermell, el pebrot verd, la ceba tendra, el cogombre en vinagre, les tàperes. El cogombre és molt bo perquè hi don, com que és envinagrat, aquest, si és gall tan petit li podeu posar sencer, si no el talleu. Ou dur, unes olives i ja està. Va. Sal, oli i vinagre.
0: Les olives rellenes, no?
1: Farcides o negres o de manzanilla, les que us agradi.
0: Molt bé, doncs, Joana, ho deixarem aquí per avui, aquest àpat doncs, tan fresc i tan saludable. I el tema d'això que t'he dit, que és com una crema de cigrons, la setmana que ve, si cas ho expliquem, però segurament que deu ser ben fàcil, això.
1: Sí, però ara no em surt el nom, però té sí, ara té un nom, però no m'ha sortit.
0: Jo tampoc, com que és un nom d'aquests que posen nous i moderns i sí, totes aquestes històries, no, vull dir, ja. Joana, vinga, bona setmana.
1: Vinga, igualment, adéu-siau.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: I parlant d'emocions.
1: 63.
0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Pablo Alborán, Niña Pastori i Laxan Bustó aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deu Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
2: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
1: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Bustó i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Mirabet. El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
1: Mirona de Sal.

0: No, no, clar.
1: Anem evolucionant ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: On heu trobat la píndola, aquesta de l'eterna joventut que teniu? Perquè sembla que no hagi passat el temps per vosaltres. Vull dir, la mateixa veu, tot això bé, Pues ben trobats i molt bé, doncs escolta, me n'alegro molt de sentir-vos,
0: Adéu. Deixa un missatge.
5: Explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
0: La diferència.
7: Confirmat.
8: Oh my God! Woo!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
2: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
3: Toc, toc. Què? Doncs això.
4: Enyorances. Un racó de pau.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Colors i sensacions. Que et conviden a viatjar en el temps i les emocions. Un punt de trobada per compartir.
6: He rebut la samarreta que vaig comprar per internet i no m'agrada gens com em quede.
7: Saps que pots retornar-la i recuperar els diners?
6: Vols dir? Però si no té cap defecte.
7: Quan fas una compra per internet, tens com a mínim 14 dies per retornar-la. Si l'empresa no t'accepta la devolució, si jo fos tu, contactaria l'Agència Catalana del Consum per fer una reclamació.
4: Tens dubtes o problemes amb una compra o un servei? A consum.gencat.cat i al 012 trobaràs assessorament i canals per fer reclamacions.
7: I aquest jersei? Tampoc vas saber com tornar-lo.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Barcelona té més d'una seixantena d'assentaments repartits per la ciutat, a més de 300 persones que hi viuen, segons dades de l'Ajuntament. A banda, hi ha unes 1.600 que dormen al carrer i que cada vegada s'agrupen més, com ha explicat Beatriz Fernández, directora d'Arrels.
1: Assentaments que ja porten potser molt de temps, que tenen unes dinàmiques més vinculades al barraquisme, on ja porten un temps vivint d'una determinada manera, i el que nosaltres hem detectat en els últims temps és que el que ja és també agrupacions de persones, és a dir, persones que potser estaven per algunes parts, per exemple, a Samacunova, a la Ciutadella, o l'Estació del Nord, o al Parc Joan Miró, que el que fan és, bueno, que estan en diferents espais i que s'ajunten per temes de seguretat.
0: Ferran de reclamar mesures per atendre les persones sense llar, ja que els desallotjaments només acaben desplaçant el problema a zones de més difícil accés.
1: Estem desplaçant i estem dificultant encara més la vida d'aquestes persones. Aquests desplaçaments el que origina és que aquestes persones encara es vagin situant més en els extrems o en zones més de més difícil accés, amb la qual cosa, tant per nosaltres com per ells, poder accedir a determinats serveis bàsics els és més complicat.
0: Un exemple és Zona Franca, on ara hi ha més d'un centenar de persones vivint al carrer en tendes de campanya.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pal Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de Pal Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
4: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: a sacar el millor que hi ha d'Empordà.
1: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
2: I parlant d'emocions...
3: 82

Dankeschön, meine Damen und Herren.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Posem el focus en els estudis universitaris per veure quins ofereixen més oportunitats laborals i quins permeten accedir als salaris més alts.
2: Medicina i informàtica són les dues carreres amb més facilitat per trobar feina passats 4 anys des que l'alumne es gradua, mentre que odontologia i història són les que més atur registren. Així es desprèn del rànquing de la Fundació CID publicat fa uns dies. L'informe també analitza quins graus universitaris permeten aconseguir els sous més elevats 4 anys després d'acabar-los. I en aquesta classificació tornen a destacar medicina i informàtica i se'ls afitxa en tercer lloc infermeria, amb uns salaris que superen els 2.900 euros bruts al mes per una persona que encara no ha complit els 30 anys. José Céspedes, president d'Assumptes Estudiantils de la Conferència de Rectors Universitària, certifica l'interès per aquestes branques d'estudi.
3: Titulaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, pues han proliferado y están en muchísimas universidades.
2: I afix també les de la sanitària. Per contra, educació, fisioteràpia i periodisme són els graus amb els salaris més baixos 4 anys després de finalitzar-los, amb sous que no arriben als 2.000 euros bruts al mes.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Simplement brutal.
1: Posem-hi una mica de música.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aquesta és la Laura.
2: Oli!
1: Més coneguda per arroba repartidora de cors. I li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
2: Adeu, cors!
1: Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt.
3: A Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.
2: I això, repartir molt?
1: Reparteix més que ningú.

A Bonària, des de 1959, tot comença al camp. Perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, que no me'n recordo.

0: me'n recordo gaire, però quan va durar molt poc. Jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El papa parlarà català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, ho ha confirmat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que li sembla exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques. Ho ha dit a la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Ho ha seguit la Mar Riera.
2: Omella s'ha mostrat sorprès per la polèmica, assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües i en la mesura del que pugui, ha dit, parlarà en català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
3: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica i això és el que tenim que evitar. Estem massa confrontats en el món, en la societat. I això tenim una responsabilitat cadascú de nosaltres, que cadascú té que buscar la seva responsabilitat. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
2: Omella ha dit que ja s'imagina qui hi ha al darrere d'aquesta polèmica i ha recordat que també fa anys se'l va criticar per un tema del català en un acte de l'Escolania al Vaticà. L'arcabisbe ho ha dit a la presentació de la darrera memòria de Càritas, on s'alerta que 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no té un habitatge digne i les persones sense llar ateses s'han duplicat en només 2 anys. Per això, l'entitat reclama que s'aprovi urgentment la llei del sensellarisme.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: I ara una mica de música.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Tiene un mensaje nuevo. Y hoy ha recibido una llamada sin mensaje. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 13 horas 50 minutos.
4: Això és...
5: És meravellós.
4: Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Ràdio Vila Sacra. No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
5: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
7: Ràdio Vila Sacra.
8: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: Els experts europeus conclouen que la causa de la gran apagada de l'abril passat va passar per la incapacitat del sistema per controlar la sobretensió, que va provocar reaccions en cadena i que va fer que moltes centrals elèctriques es desconnectessin de manera simultània i el sistema es col·lapsés. En el seu informe no assenyalen responsables directes del zero elèctric, però sí que indiquen que el sistema elèctric espanyol no està preparat per suportar les renovables. Laura García és vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
1: Ells, per se, no tenen una inèrcia, no estableixen una potència i una freqüència determinada, sinó que s'adapten al que tenen a la xarxa. Llavors, aquestes característiques que tenen les energies renovables fa que el sistema s'hagi de dotar de mecanismes per intentar compensar o suplir aquesta caracterització que tenen les energies renovables.
0: L'informe de la Xarxa Europea de Gestors de Transport d'Electricitat assegura que l'apagada va ser un fet inèdit i que no podran aportar les causes profundes fins més endavant, entre altres coses perquè han tingut molts problemes per recopilar la informació. La patronal europea que agrupa els productors elèctrics critica que l'estudi s'hagi centrat en el dia de l'incident i hagi obviat que les oscil·lacions es van començar a produir molt abans.
2: Pensa.

Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: 100 grams de tradició. 2 cullerades d'il·lusió. Remoure amb molta cura.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Que res t'impedeixi gaudir-lo.

0: La cuina mediterrània creativa que ha donat tant de renom als xefs catalans també es pot degustar a la Catalunya del Nord. Avui anem fins a Sant Cebrià de Rosselló per descobrir un restaurant, l'Almadín, un establiment amb una estrella Michelin, on un cuiner occità fa cuina contemporània amb ingredients de proximitat catalans dels dos costats de la frontera i amb tècniques d'alta cuina francesa. Òscar Callau.
1: Aquí per la entrada és el Lluç, un pescador d'Olivier Jurgès, un pescador d'Argelès, amb el tresols i un suc de raïm verd.
2: El restaurant L'Almandín forma part de l'Ill de la Lagun, un petit hotel boutique tocat a la platja de Sant Cebrià, amb vistes al mar i al Canigó Nevat. El xef Frédéric Baquier fa cuina de territori, amb productes frescos dels horts rossellonesos i dels ports de l'Empordà. Les seves receptes es basen en la cuina catalana amb accent local, aportacions de la seva Occitània natal i tècniques d'alta cuina francesa.
3: Treballo molt amb el territori. Tenim la muntanya, tenim el mar, el Pirineu i sobretot el Mediterrani. La carta de peixos de l'Almandén es fa amb els millors productes de la Catalunya Sud, especialment els de la Costa Brava. Gambes vermelles de Palamós, el peix de Llançà, el port de la Selva o roses.
2: Baquier, format amb els triestrellats Alain Ducasse a París i Christopher Cotanceau a La Rochelle, visita sovint les comarques gironines per tastar les propostes dels cuiners catalans. Diu que els restaurants estrellats d'aquí no tenen res a envejar els francesos.
3: Jo he notat un nivell enorme dels restaurants amb estrella Michelin a Catalunya. Els trobo avantguardistes i estan a l'alçada dels restaurants estrellats a França, si no és que són millors sovint. Hi ha un nivell molt alt de cuina amb estrella Michelin a Catalunya.
2: El restaurant organitza mensualment les taules d'honor, uns àpats temàtics de cap de setmana centrats en un producte exclusiu, com la tòfona, el foie, els bolets o el peix de roca. Aquest cap de setmana el menú es diu Aquí i es farà a base dels millors productes locals com espàrrecs, pomes, llagostins, xai o maduixes.
1: És el llobaró amb patates i all.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Àbacus, sempre amb la cultura.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
2: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
3: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
4: Us hi esperem.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: I parlant d'emocions.
2: 18.
3: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
4: Senyeres Comunicació. Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
5: Senyeres Comunicació.
4: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic senyerestelecomunicació@gmail.com.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-seca.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardat.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-seca.
0: Tal qual.

0: Sánchez a les llibreries Peixos, la nova novel·la d'Eva Baltasar, que s'endinsa en una història d'amor perillosa i fosca. La protagonista és una escriptora que, quan va a un poble per participar en un club de lectura, s'enamora a primera vista de la Victòria, una venedora de peix fregit en un mercat medieval. És semblant a una ogressa, que pot semblar fantasmagòrica, que viu en una casa que també pot ser la d'un conte gòtic. En aquest ambient, les dues teixeixen una història d'amor cada vegada més perillosa, que posa límit la protagonista. Per això l'ha titulat Peixos, com explica Baltasar a aquesta emissora.
1: Perquè els peixos, de fet, viuen sense pensar gaire. És a dir, són dins de l'aigua, ni ho saben que hi són, no saben que estan envoltats d'aigua, i neden, i per instint es van movent. I elles dins l'amor, d'alguna manera, com a mínim la narradora, es mou així, es mou molt per instint, fins que arriba un moment en què ella diu: travesso l'oceà coberta d'escates a l'ombra d'un tauró. O sigui, s'ha adonat que la seva parella, o el seu amor, és un depredador.
0: La novel·la, escrita com és habitual en un llenguatge molt acurat i poètic, endinsa el lector en un ambient angoixant on el concepte amor es perverteix.
1: M'avorreixen les històries lluminoses. Per mi és una manera d'anar a l'inconscient, i anar a l'inconscient és una manera de conèixer-nos. Jo aspiro a conèixer-me amb cada novel·la. Llavors he de fer que el camí sigui incòmode, que sigui fosc. He d'anar cap on no vull anar, he de portar la protagonista cap a llocs on jo no la voldria dur, però penso: tranquil·la, que al final no serà tant. Passa-hi perquè jo hi passo amb ella.
0: L'autora de Parmagel explica per què l'ha dedicat a la seva filla, la Gera.
1: Mostro que és possible matar els monstres. Per tant, em va semblar molt, molt bonic dedicar-li a la meva filla, que comença a viure històries d'amor, no?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pot ser part del canvi.
6: Atenció!
7: Imagina veure des de la teva finestra un horitzó sense límits.
8: És Ràdio Vila-sacra.
9: Això sí que és vida!
10: Yeah!

0: E nel Vaticano, Radio Villa Sacra des de Buena Manana Temprano, Nano.
1: Radio Villa Sacra, la del importa, a exide cla.
2: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
4: La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta que acusa els emigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
6: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
5: La ministra també ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
6: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salut que les persones espanyoles.
5: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
7: Recull informatiu Ràdio Vilasacra.
8: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
9: Ah, amiga.

0: Yes.
1: Tanca els ulls.
2: Abans.
3: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
2: Ara.
1: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
5: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
3: 100% Empordà.
4: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
5: Prepara't amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte, mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta les condicions de la botiga i el web.
6: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
7: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
6: Amb certification.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

El 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.
3: Xoc de luz tarda.

0: dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada, amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Pot ser part del canvi.

0: simplement brutal.
1: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
2: 972 51 12 68.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, mira, doncs us estic escoltant i tenia que trucar, no podia més. No sé què és el que passa, que estimo tot, de la ràdio. Apa, adéu!
2: Que bo. Mereix una cançó.
3: Digui? Sí, sí. Servei 24 hores tots els dies de l'any.
4: Proximitat.
5: Participació.
4: Educació.
5: Informació.
4: Connexió.
5: Companyia.
4: Cultura.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Pel record, pel sentiment, per la diferència.
3: Obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
4: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
5: Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'ho oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: Radio Vilasacra, la radio que experimenta.
1: Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Xo de luz tarda.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Una tripulació amb astronautes catalanes participarà en la primera missió de dones científiques a l'Àrtic prevista per l'estiu del 2027. Es tracta de la tercera edició del programa de l'associació Hipàtia. Laura Hurtado.
1: Després de dues edicions al desert de Utah, les tripulants simularan durant dues setmanes una exploració marciana a l'arxipèlag àrtic canadenc. Esther Blay, comandant de la missió.
2: Una missió anàloga, bàsicament, és simular al màxim possible el que seria una missió espacial. En el nostre cas, una missió al planeta vermell, al planeta mar, en tots els seus àmbits, des de l'aïllament, fins a la comunicació, fins a l'alimentació o l'ús d'aigua.
1: La tripulació d'Hipàtia combinarà observacions de camp amb dades de radar per satèl·lit per estudiar el desglàs estacional i els moviments del terreny, així com l'envelliment celular.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
0: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

0: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
1: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
0: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC.

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Per mi la vida és assaborir aquests moments. Que no és que els busquis, és que la vida te'ls porta.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: Hem de parlar de música.
2: Electric Light Orchestra, molt més coneguts col·loquialment com a ELO. La banda britànica resisteix a morir i continua publicant discos i, de fet, l'últim, From Out of Nowhere, ha tornat al número 1 de les llistes comercials. Un bon moment per reivindicar-los.

Amb aquesta cançó, 10.538 Overtures es van donar a conèixer la Elo. Va ser la seva targeta de presentació en forma de primer single publicat primer al Regne Unit el juny del 1972 i un mes després al mercat dels Estats Units. Curiosament, no es tractava d'una cançó que haguessin fet de nou, sinó que era una composició que havia escrit Jeff Lynne per posar-la com a cara B d'un single de The Move, que era la seva anterior banda. I és que, precisament, en aquest grup The Move és on es va gestar la Elo per iniciativa del cantant, guitarrista i compositor principal Roy Good. Descontent perquè el lideratge l'exercia Chris Kifford, Good va planejar la seva venjança, deixar la banda i crear-ne una de nova, però per això en necessitava uns quants aliats.

La primera persona en qui va pensar Roy Wood va ser en Jeff Lynne. Li va proposar de donar forma a una banda que combinés a parts iguals els elements característics de les cançons de pop i de rock i els arranjaments i les orquestracions clàssiques. La idea, que podia fer l'efecte de ser novedosa, era, de fet, la fórmula que ja havien fet servir els Beatles en algunes de les seves gravacions. Cal recordar que el seu productor de tota la vida, George Martin, tenia una gran experiència en el món de la música clàssica i la va traslladar a cançons dels de Liverpool com Eleanor Rigby, All You Need Is Love o I Am The Walrus, precisament el punt de partida de l'Ilos.

0: I és que la dècada del 70 no hauria pogut començar pitjor, és a dir, amb la separació dels Beatles, una notícia que va commocionar el món sencer. Doncs allà on els Beatles ho van deixar córrer, la ELO es va fer amb la responsabilitat d'agafar la torxa i continuar endavant. Aquest era el seu propòsit i el van aconseguir amb escreix, per poc que es conegui la discografia de la banda de Birmingham. Alguns podrien pensar que els Beatles es molestarien per la llarga llista de formacions que d'una manera o d'una altra els imitaven musicalment. Doncs res d'això. El 1974, John Lennon va dir això en una entrevista aprofitant la publicació al novembre d'aquell any del recopilatori Showdown, que aglutinava l'etapa de la ELO al segell Harvey Records.
1: Showdown crec que és un gran disc i esperava que arribés al número 1, però no penso que United Artists posés les piles i li donés l'empenta necessària. És un gran grup. Jo els anomeno fills dels Beatles, encara que, òbviament, fan coses que nosaltres no vam fer mai. Recordo el comunicat que van fer quan es van crear, on deien que agafaven el relleu allà on els Beatles ho van deixar a I'm the Walrus, i d'alguna manera ho van fer. I per aquells a qui els agrada fer enllaços i saber quin és l'origen, cosa que jo faig constantment, és una combinació meravellosa del I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye, i Lightning Strikes Again, de Lou Christie. Un gran treball amb I'm the Walrus per sota.

Lennon no va ser l'únic en llançar floretes a la Elo, perquè si es miren els crèdits dels discos de la banda, es poden veure els noms il·lustres de Ringo Starr i George Harrison com a col·laboradors puntuals. Possiblement també per aquest motiu Harrison va insistir molt en que Jeff Lynne formés part del col·lectiu Traveling Wilburys, aquella superbanda que van crear al costat de Bob Dylan, Tom Petty i Roy Orbison i que va deixar per la posteritat un parell de discos. Però entre els col·laboradors de la primera època de la Elo també hi ha, per exemple, Mark Bolan, que toca la guitarra en diversos temes, com en aquest, Ma Ma Ma Belle.

Lyle ha estat sempre el projecte personal de Jeff Lynne. Ho va ser des del 1973, que va ser quan Ray Good va deixar la banda per crear Weezer. Lynne ho controla absolutament tot, producció inclosa, i fa fàcil allò que realment no ho és. És capaç d'escriure cançons amb unes melodies meravelloses com aquest Can't Get It Out of My Head, la peça més coneguda del disc El Dorado, una obra conceptual que els va permetre guanyar el primer disc d'or. No seria l'únic, ja que, com si es tractés d'un druida, Jeff Lynne tenia la fórmula de l'èxit i la va repetir una vegada i una altra en cançons com Living Thing, Confused on Last Train to London o Torn to Stone.

No només l'Halo va tenir una influència clara i directa per altres bandes i artistes, sinó també la seva posada en escena, sempre molt futurista i plena d'efectes especials i especials, ja que les naus de l'espai també han jugat un paper molt determinant en la seva estètica i portades de discos. Al llarg d'aquestes aproximadament 5 dècades, l'Halo ha publicat 14 discos d'estudi, sense comptabilitzar els de grans èxits directes i reedicions. Han venut més de 50 milions de discos a tot el món només entre el 1972 i el 1986, i Jeff Lynne és el responsable de tots els temes que s'han col·locat entre el top 40 tant al Regne Unit com als Estats Units. Des del 2017, l'Halo forma part del Saló de la Fama del Rock, i entre tots aquells que admeten influències hi ha Flaming Lips, Superfly Animals i Daft Punk, per cert, van versionar aquest Evil Woman.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: Experiments radiofònics.

0: no ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.

0: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Busques inspiració?
2: No me vengas pidiendo perdón.
3: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans i

Icones del pop electrònic estatal presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, Els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.

Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

0: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Del 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamalla, el taller de planxa i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972 52
1: 55 44. Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.

0: 100% Empordà.
1: A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fundació Arrels fa una crida als ciutadans perquè col·laborin en la realització de l'enquesta de persones que viuen al carrer. Una acció que la Fundació realitza des de fa 10 anys i que els permet saber en quines condicions viuen i quines són les seves necessitats. Però per fer les enquestes necessiten 400 voluntaris. Les enquestes es realitzaran els dies 16, 17 i 18 de juny, entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Es faran una trentena de preguntes, com quina és la situació administrativa, si han patit violència, si disposen d'ingressos econòmics o si dormen sota cobert. Una informació molt necessària per l'entitat i per les institucions. Bea Fernández, directora d'Arrels.
2: Saber quina és la realitat de carrer, però després ser capaços de traslladar aquesta realitat tant a nivell intern, intentant adaptar els programes propis de l'entitat, però sobretot a nivell d'incidència, no? A nivell de poder traslladar aquesta informació doncs, a les institucions que poden crear polítiques públiques adreçades a determinades necessitats.
1: Arrels vol intentar arribar a 700 persones encastades en torns d'unes dues hores.
2: En què consisteix? En que puguin estar en alguna de les seus d'entitats o recursos on van les persones que dormen al carrer, o bé van a esmorzar, o bé van a dutxar-se, o bé van a dinar, o bé van a descansar, i puguin estar-se dues hores doncs, fent enquestes en aquest espai. Llavors, si poden estar en un torn perfecte, si poden estar en més d'un torn, doncs millor.
1: Qui es vulgui apuntar per realitzar aquestes enquestes ho pot fer omplint el formulari que trobaran a la web de la Fundació Arrels.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Xo de luz tarda.
5: Si busques autenticitat,
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Les nostres receptes on a tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per a gossos i gats.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem, per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre Fons d'Emergència Social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.
6: Simplement brutal.
7: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.

0: informació, música, entreteniment.
1: En català insultem de moltes maneres. Sembla que una de les nostres preferides és fer servir noms d'animals. Quants pobres animals s'han convertit en insults? Si resulta que ets un ximple, ets un ruc o un burro, o ets un tros d'asa. Si resulta que ets un lent, ets un cargol o una tortuga. Si ets un mandrós, ets un gos. Si ets un dormilega, ets una marmota. Si ets molt xerraire, ets una cotorra o un lloro. Si ets brut, ets un porc. Si ets poruc, ets una gallina. Si ets garrepa, ets un rata. I me n'estic deixant un munt. També hi ha animals per fotre's amb l'aspecte físic de la gent. Algú molt alt és una girafa. Algú molt esquifit és una puça. Algú gras és una foca o una vaca. Jo tinc un problema amb aquest últim insult. Vaca. A veure, ser un bou, que és el mascle de la vaca, vol dir estar molt fort. Per què bou, el mascle, és un elogi i vaca, la femella, és un insult? Això fa molt de tuf a masclisme.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: Silencio.
1: Mira, jo he trucat sobre el tema de la DSL. A veure, jo quan vaig ser l'hora d'apuntar-me a la DSL vaig estimar que el preu que cobra Telefònica era excessiu i em vaig apuntar a una altra empresa. Llavors, doncs, jo he estat tota una temporada que no he tingut cap problema, la veritat sigui dita, però a partir del 21 de juny van dir que feien un canvi de tecnologia i a partir d'aquell moment, el dia que van fer el canvi de tecnologia a la meva zona, em vaig quedar sense línia de telèfon i d'ADSL. La línia de veu la van restablir en qüestió d'hores, però l'ADSL des del dia 21 de juny que no tinc ADSL. Truques a ja.com, diuen que ells han revisat la línia, que és culpa de Telefònica, Telefònica, jo he estat en contacte amb un dels tècnics, diuen que és culpa de l'OVA de ja.com, ja.com que diu que és Telefònica, Telefònica que és ja.com. Llavors, no sé si com algun amic m'ha dit, diu, el dia que et passi alguna cosa te n'empenediràs de no haver-te apuntat a Telefònica. La situació predominant amb les telecomunicacions que hi ha en aquest país.

N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: per a qualsevol ocasió. El vols provar?
1: Vinga, va, posa'm un Sega 2 del Delta.
2: Demana l'original Sega 2 del Delta. La crema d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Anem a fer una pregunta crucial a la gent. Una paraula. Tan sols volem que es diguin un mot. Mot que dius, paraula que vens. Oh, que maca que ets. Vens, vaques, xoriços, el que vulguin. Una paraula.
1: Eh?
0: Quina és per tu la millor paraula?
2: Paraula.
3: La millor paraula.
1: De què?
4: La millor paraula.
1: Eh?
5: No em feu preguntes, va.
1: Quina vergonya.
5: Saps què passa? Que no tinc veu.
1: Hòstia, quina vergonya. La millor paraula. A veure.
4: La paz.
2: Felicitat.
1: L'amistat.
3: Amistat.
1: Confiança.
3: Confiança.
1: Tindré dir alguna més?
3: Confiança la que més, potser. Perquè pots tenir confiança en tu mateix, amb els demés i... Confiança.
6: Què és paraula per aquí?
0: Paraula qualsevol. Per exemple, no sé, a mi m'agrada cagarro.
6: Sí, una paraula...
0: Català, castellà, mare, pel que vulguis.
6: Catalano una mica y estoy de me gusta España y me gusta todo y me gusta jugar fútbol y me gusta trabajo por aquí, ¿no? Y trabajo ahora en crisis y viva España, viva el fútbol y viva todo.
0: Viva Cataluña, ¿no?
6: Sí, viva Cataluña también.
0: Ah, eso está.
1: Yo qué sé.
6: La paraula, per exemple, què paraula?
0: La que tu vulguis, la que més t'agradi, la que més et faci ràbia, la que... una paraula.
6: No. Paraula, a veure, paraula.
0: Sí, Catalunya.
6: Qui, a veure, qui acaba la crisi aquí, aquí, vamos, trabaja. La paraula, no sé què és la paraula.
1: No sé.
4: Pues, no sé, hi ha tantes.
6: Tu eres del Barça o del Madrid?
0: Home, no, tu veus la cara.
6: Jo soy del Madrid. No. Jo soy del Madrid.
7: Visca el Barça.
1: O sea, no.
4: Pues no tinc ni idea, ara.
1: Semáforo. Un restaurant. Luciérnaga. Animal.
0: Foie gras.
1: Foie gras.
0: T'agrada foie gras?
1: No, solo veig en dinero.
0: Ah, ja és en dinero.
1: Veus?
8: Una paraula.
1: La paraula és el que comporta aquesta paraula, no?
9: La voluntat de les persones no és impossible. Si no hi hagués felicitat, tu no viuries.
8: Crisi, merenga. I amb llet calenta es troba al pit, diuen. Va molt bé, pels constipats. No ho sabies, això?
5: És que agafa l'autobús per anar a Barcelona.
0: Ah, doncs anem.
5: És que em sap greu.
0: Va, no, fes. Anem a buscar l'autobús.
5: No.
0: Escolta, sí, digue'm una paraula, va.
5: No, de veritat.
0: Una mica.
5: Que és que m'ha d'estar esperant.
0: Ja, però anem a buscar l'autobús.
5: Una paraula?
0: Sí.
5: Silenci, ja està.
0: Maca la paraula.
5: No? Sí, és bonica, no?
10: Diners.
0: Tens molts de diners?
10: Ni un. Estic fotut, oita.
4: Pues, tolerància.
11: I quina vol que et digui?
0: Que
11: vaig tard.
1: Ja t'he dit que no.
0: Vale, moltes gràcies,
5: Vacances. Aquesta és una paraula que m'agrada molt.
8: Bueno.
5: La paraula és el que comporta aquesta paraula, no?
6: Qui, a mi, qui acaba la crisi aquí, aquí, aquí, vamos.
8: Gràcies per tot.
5: Què té truc, això? No.
12: Això és...
13: És meravellós.
14: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: las frases Dan Ramón.
1: No hi ha casament pobre ni mort rica.

0: El 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost total de 200 milions d'euros, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
4: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. L'executiu de Salvador Illa també ha defensat el Pla de Pobles, una nova ajuda similar però enfocada als municipis de menys de 5.000 habitants i que ha impulsat arran de l'acord amb Esquerra per als pressupostos. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
6: De la mateixa manera que el govern va decidir recuperar el Pla de Barris per acompanyar la transformació dels nuclis històrics de barris densament poblats, de ciutats mitjanes i grans del nostre país, ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
7: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Sopar amb nosaltres?
9: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: 소리.
1: Ja coneixes l'actualitat. Ara...
2: L'entrevista impossible. Josep Cuní i el pare d'en Pingu.
3: Ara anem a publicitat de retorn de publicitat de publicitat de retorn de publicitat al cas de publicitat del David, el problema que li ha comportat a l'aeroport de Berlín els seus medicaments.
4: Manacando de fora, venir de cimera.
3: Perdó, em diu alguna cosa des de control. Què em deia? Ah, no, que no podem anar a publicitat encara. De publicitat, molt bé.
4: Manacando de una sola, de manacando.
3: Com va anar això? Tu surts habitualment... Arribes a l'aeroport, aquest que volen tancar, per cert, el Tampelhof. I... Jo l'experiència que he tingut en aquest aeroport són uns agents de seguretat molt impertinents, molt maleducats, molt grollers i molt exigents.
5: Sí, sí.
3: Jo he vist allà com a totes les dones que anaven amb mocador al coll els hi feien treure el mocador. En canvi, els homes amb bufanda no els hi feien treure la bufanda. No, no sé exactament quin era el criteri. Però vaja, tu arribes a l'aeroport, passes el control de seguretat, tu portes el maletí o la motxilla amb tots els teus medicaments.
5: Sí, sí.
3: Quants medicaments prens cada dia, tu? El dia. Cada dia.
5: Sí, sí.
3: Ara anem a publicitat de retorn de publicitat de publicitat de retorn de publicitat al cas de publicitat.
6: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: Ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: El lòbul de l'orella del meu avi està foradat. El lòbul de l'orella del meu avi està foradat.
7: Vaja, i li fa mal?
6: I què si li fa mal? Ha sentit el que t'he dit? El lòbul de l'orella...
7: Sí, ja ho he sentit, del seu avi.
6: Està foradat.
7: Sí, ja ho he sentit. I com s'ho va fer? A la Guerra Civil, a la de Cuba, en un accident de trànsit...
6: El lòbul de l'orella del meu avi està foradat perquè les arracades estan de moda.
7: Ah, oh, sí, no t'havia reconegut. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. El lòbul, sí, mira, tenia la punta de l'orella.
6: No te prendràs mai una contrasella de memòria?
7: Mira que ho intento, però és que se me'n va l'olla.
6: Adeu.
7: Adeu. El lòbul de l'orella.

0: maga Isabella, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90. 616 65 62 90.
1: La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
2: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.

0: com està el pati?
1: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: Bona nit.
1: El cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
3: Com?
4: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: Urbans, healthies i saborosos. Molt guau i molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
0: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
1: És molt vianar.
2: Turn the quiet up, turn the noise down, let this old world just spin around.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ei, què fas, Sol? Que t'han deixat plantat.
2: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
1: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
2: Un Popox?
1: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
7: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita con la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
6: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
13: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 docents rebutgen el preacord signat entre el govern i els sindicats majoritaris. Els resultats de l'enquesta evidencien el desacord d'una part important del col·lectiu i obren un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu, Laura Hurtado.
2: Més del 60% dels docents ha votat en la consulta, una participació que el sindicat majoritari USTEC ha definit com a històrica. Per la seva banda, la CGT, contraris al preacord, també mantenen les mobilitzacions. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
3: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
4: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria d'haver fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
2: L'USTEC fa autocrítica, reconeix que la signatura del document va ser precipitada i ho atribueix al desgast. Per això tornaran a preguntar al col·lectiu com vol acabar el curs i de quina manera es continuarà mobilitzant. D'altra banda, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació pública, se'n desmarca i defensa que signarà l'acord perquè així ho avalen les seves bases.
5: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa. Serveis informatius.

0: Escolta, nano, vius en un piset petit, dorms en un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a perdre'l. Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo.es i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.
1: Allugui sense gorris!
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
4: Ah, màquina!

Eo, noticias, curiosidades, música y sensación.

0: escolteu La història secreta. Doncs imagina. La clau de volta. Es poden dissenyar proteïnes específiques per lluitar contra el càncer i altres malalties?
1: Ens respon Marc Expósit, investigador becat de la Fundació La Caixa al laboratori del Premi Nobel de Química David Baker a la Universitat de Washington.
2: Sí, i de fet el meu projecte doctoral consisteix precisament en això, en crear citoquines noves. Les citoquines són proteïnes que actuen coordinant l'acció del sistema immune, enviant missatges entre elles per aconseguir coses com ara defensar-nos de virus. El que estic fent és dissenyar citoquines noves que no existeixen a la natura, que són semblants que les naturals però envien uns missatges diferents. I un d'aquests missatges que estem intentant enviar és per tal que les cèl·lules del sistema immune ataquin cèl·lules cancerígenes de forma més específica i aconseguir immunoteràpies que siguin més potents i amb menys efectes secundaris.
3: Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, bon dia. Estic molt contenta que la Immaculada parli d'això perquè hi ha molts gossos als balcons i a les terrasses. La gent hauria de denunciar-ho, eh? Ai, m'agradaria que posessis la cançó Somersville, que estarà contenta l'Araceli pel Charlie Parker. Vale, adeu.
0: Deixa un missatge.

0: I parlant d'emocions.
1: 17.
2: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
4: Enganxa't.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: La nit.
8: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
9: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.
10: En el 107 de la FM.
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Bon dia, Eduard.
1: Hola, bon dia.
0: Ets propietari d'un pis ocupat.
1: Sí.
0: Des de quan està ocupat aquest pis?
1: Feia uns... crec que va ser el divendres... ho dic, crec que no estic molt segur. Si va ser divendres passat, no l'altre.
0: Divendres passat, no l'altre.
1: Sí. I llavors, pues, tinc un altre germà que viu a Huesca, i llavors, pues... pues la meva germana ha anat recopilant informació de la gent que havia ocupat el pis,
0: yeah.
1: Bueno, i què es podia fer.
0: Però ho vau denunciar de seguida, això, no?
1: No.
0: No.
1: No, no, anem als Mossos.
0: Ah, aneu als Mossos.
1: Sí, anem als Mossos en la intenció de, bueno, de denunciar.
0: I?
1: I els Mossos, bueno, ens aconsellen que clar, que el que hem de fer és denunciar.
0: Clar, d'això estic parlant.
1: I que el procés és llarg.
0: Quant de llarg?
1: Que pot trigar aproximadament 2-3 anys.
0: 2-3 anys?
1: Sí. I llavors gent pues ens van aconsellar pues que aquest problema o l'arreglaves tu pel teu compte, extraoficialment, o dis-li com vulguis.
0: Carai.
1: O això, si esperaves la part legal, tot el procés legal, pues era molt llarg. Nosaltres encara estem pagant la hipoteca d'aquest pis, la paguem entre els germans que van comprar el pis.
0: Sí.
1: I clar, està pagant la hipoteca durant 2-3 anys que pot trigar el procés, pues és que no podem... nosaltres no som un fons buitre d'aquest voltor, no podem permetre això. Llavors, no ens quedava una altra solució que fer-nos entrar dintre del pis.
0: Com?
1: I ocupar-lo, que és el que hem
0: fet. Entrar dintre del pis?
1: Clar.
0: Però qui havia ocupat el vostre pis?
1: Era una dona que no se la podia fer fora perquè era mare d'unes filles que després hem descobert que una d'elles, per exemple, no era filla seva.
0: Bueno, però això no vol dir res.
1: Però bueno, que tenia 4 o 5 filles, la majoria amb problemes de dependència i clar, això ho feia tot molt més difícil.
0: Uf, quin panorama, pobreta. Menors?
1: Sí, menors. I llavors, pues, era impossible, no? Ni els Mossos podien fer res, ni els jutjats no es podia fer res. Havíem de denunciar i esperar aquest llarg procés, no?
0: Sí.
1: Si nosaltres ocupéssim el pis per la força, ens podíem inclús detindre, perquè, clar, hi havia una persona vivint en crios menors i en dependència.
0: Sí, clar.
1: I llavors, pues, era molt perillós.

0: a més té un pis de la Generalitat que li lloga 140 euros al mes i que per problemes en el seu exmarit volia marxar d'aquí poble. Però bueno, el procés, després hem descobert a través dels Mossos que és un altre, que es pot també aconseguir estar fora de l'abast del teu exmarit si és perillós o si tens por ell, sense ocupar cap casa, sense ficar-te en altres problemes, no?
1: Bé, sol passar quan t'enamores de la persona equivocada.
0: Sí.
1: Bé, i què més?
0: Llavors, nosaltres li vam oferir tota aquesta informació i l'ajut de que si volia canviar-se de... necessitava traslladar mobles o el que sigui, jo li oferia la meva furgoneta i tot. I ella, sí, a veure com... Inclús...
1: Però com vau poder entrar en el pis, vosaltres?
0: Nosaltres vam poder entrar en el pis perquè nosaltres la vam posar en contacte amb serveis socials. Serveis socials ens van dir, porta'ls aquí i nosaltres, no patiu perquè no passaran la nit al carrer.
1: Però de violència com vau entrar? Va haver-hi o no va haver-hi?
0: Sí, que va haver-hi una miqueta de violència.
1: Una mare amb els seus fills i va haver-hi violència?
0: A veure...
1: Digues...
0: La noia esta a nosaltres ens va enganyar perquè nosaltres li vam dir, nosaltres te portarem al servei social.
1: Sí.
0: I ella va deixar una persona dintre del pis.
1: Ah.
0: Una persona que és un senyor que creiem que viu per aquí a prop, eh?
1: Un altre senyor diferent?
0: Sí. I llavors nosaltres, ella no ens va donar les claus. Ella va canviar el pany o li van vendre el pany aquell abans d'ocupar el pis. I llavors nosaltres sabíem que per entrar havíem de forçar la porta o entrar per alguna finestra, pel balcó, que és un primer pis. Llavors, nosaltres quan vam entrar, ens vam trobar resistència per part d'un del OMC que ella va deixar, no? Nosaltres el vam reduir sense fer-li mal. La violència, doncs, normal de que les va agafar, ell volia trucar en el mòbil, nosaltres necessitàvem un temps.
1: Quin nom?
0: Es van presentar els Mossos i la policia local.
1: Es van presentar els Mossos i la policia local i què va passar?
0: I van tindre un rifirrafe perquè ells pensaven que nosaltres érem ocupadors. I llavors nosaltres intentàvem, en l'estat de nervis d'aquell moment, explicar-los que nosaltres érem els propietaris del pis i portàvem tota la documentació, les escriptures, l'últim rebut de la hipoteca, el contracte de llum. I en el procés este, mentre canviàvem el pany de la porta, doncs va haver-hi una miqueta de tensió entre la policia i nosaltres.
1: Bé, i com va acabar el tema?
0: Vam poder baixar, explicar-li als Mossos i a la policia local, dius, nosaltres som els propietaris. Aquesta gent ha entrat il·legalment aquí.
1: I?
0: Ells van marxar i aquí va acabar la història. I continuem en el pis fins que es vengui, doncs perquè no torni a entrar ningú més. Hem ficat alarmes...
1: I per què no tornin a entrar? Què penseu fer? Perquè les alarmes, en un moment donat...
0: Estem en el pis fins que es vengui. Fins que es vengui, doncs ens quedarem aquí. Perquè nosaltres, en realitat, l'hem tingut de lloguer algun temps, però és una altra problemàtica. Això del lloguer, doncs el problema de gent que no poden pagar, gent que acabes coneixent, perquè nosaltres no som una immobiliària. Això és un pis del meu pare que ens van quedar en el seu moment, perquè l'obligaven a comprar el pis, el van comprar en el moment en què els pisos estaven més cars, i ara el pis no té el valor que tenia quan el van comprar. Llavors, pues, hem anat mantenint-lo, pues, tenint-lo de lloguer, pues, ens ajudava a pagar una miqueta més la hipoteca.
1: I heu sabut alguna cosa més d'aquesta dona?
0: Ahir va passar tot el dia trucant a la meva germana i insultant-la.
1: Vaja.
0: Okay. Llavors, el que hem fet és, únicament, com que no sabem si ells ens denunciaran, no ho sabem, perquè penso que a ell el van atendre en el moment del de la que vam entrar nosaltres de nou, pues ell diu que li van fer mal. Jo et puc assegurar que no va passar res, però bueno, ell diu que li van fer mal i això, pues, no sé si ens hauran denunciat.
1: Si us hauran denunciat a vosaltres.
0: Sí.
1: Doncs tal com està el panorama, tranquil·lament els poden denunciar.
0: Sí. Molt bé, em sembla correcte. Ells poden denunciar i jo tinc el meu dret de tornar a casa meva, la que estic pagant, i si hi ha alguns problemes de... no sé, de que les lleis estan mal fetes o estan mal interpretades, o pues, jo ho sento molt, però jo estic pagant per tindre... Jo, per exemple, jo visc de lloguer a Mas d'Enveja, que és on he vist jo, no? Ostres, jo no m'atreviria a entrar en un puesto sense pagar-lo, i si no el puc pagar, sento vergonya i me'n vaig. No sé.
1: Bueno, hem de deixar-ho aquí, que tenim poc temps. Moltes gràcies i que estem en contacte per qualsevol
0: cosa. Gràcies a vosaltres per la difusió i per l'ajut.

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a revés95.com.

Bona nit. Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí, Sensacions.

0: El 14 de juny, ruta del tast a Sorrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
3: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
4: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor. Deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències. Perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa. Perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

0: ara demana un desig.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Més info a espaigironès.com.
3: No t'ho perdis.
4: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: tens i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

¿Te imagines un món així? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

calzoncillo, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps, per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats, aquesta gent venuda, que no t'enganyin, surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero que

Bé, ja som aquí, un dijous més, per passar una bona estona, com sempre et dic, una horeta de bona música, coses rares i, bueno, comentaris que, ja saps, igual qualsevol dia acabo la presó en aquesta dictadura que estem vivint, pues, dictadura a tot el món, perquè ja me diràs. Però bueno, ja no te pots fiar de cap polític, cap ni un. Però bueno, aquí, generacions, ja saps, Pep Ballano al control, Pep Ballano la veu, i si ja em fallo no és culpa meva, són els espírits que m'estan matxacant. Avui, és que, què vols que et digui, no? Pues la veritat, què vols que et digui? Aquí comencem amb AJR i WIC. Disfruta, generacions, a Ràdio Vila-sacra.

Tem molt bé. De moment la primera cançó, quan diu que se'n va, se'n va. Saps? Hi ha gent, el que sempre et dic, és que allò que me voy, que me voy, que me estoy yendo, que ya tú ya si eso ya me ves que me estoy yendo. Si no te escalfis, que ya me estoy ganant, no? I bueno, pues igual que amb els polítics, uf, el merder que hi ha amb els zapatones, amb el Pedro Sánchez, t'espera que després surti de l'illa, que de moment està ella amagat, però les mascaretes illa te treballaran molt. Però bueno, cauran jutges, ja saps que aquesta gent quan el jutge no els hi va bé se'l carreguen. Després, la democràcia, sí, però és que esta és l'ultradereta i l'ultraesquerra i l'ultramig i la mare que els va parir a tots junts. I mentrestant la OMS, aquesta banda mafiosa que ja que controla el món, el senyor Bill Gates i companyia, el Rockefeller i tot això, va dient, però és que aquest home era un... Ostres, era un genocida, saps? O sigui que... Ai, bueno, pues tot això tenim aquí. Aleso...

Bé, avui és el dia en què estic gravant i és d'aquells dies en què dius... Què cony dic jo? Perquè, ostres, està l'assumpte molt negre, eh? La gent estan activant el 6G. 6G a la gent que té la cacuna posada, pues els afectarà molt. I veus per ahí una quantitat de coses impressionant, eh? Que dona una mica de por que dius... A veure, els tenim que morir. O sigui, no és que tinguis por a la... A això, a la mort. No li tinguis por, sí, és el final. O sigui, ahí és on anem tots. Però bueno, aquesta gent, tu, i el que et dic últimament, tios o los dioses estan de vacances, han dit, mira, banyaros i que us deem porque estamos de vosotros hasta más para arriba. Cap Déu vol arreglar això. Sí, a mi m'agradaria saber que Bill Gates ha desaparegut, la seva dona, bueno, tots aquests, Rockefeller i companyia i tata, però això serà difícil. I la isla de Guai que dic jo, la isla d'aquest senyor de Trastra, en la que anava també Bill Gates, també anava el senyor Zapatero, que ha estat allà 4 vegades també, pel que diuen, eh? Jo sempre dic del que diuen, perquè jo no he estat allà, no ho sé, perquè, més que res perquè no tinc calés, o sigui que no puc anar. Però bueno, ahí estem, eh? Vinga, Aswell Ingrosso, aquest senyor, more than you now, aquí, a Generacions. Ui.

aquest petit silenci és perquè estic rumiant. Dius, fa molta calor. Sí, la meva xicota sempre em diu, sempre estàs con los refranes. Pues sí, cuando mayo marcea, marzo mallea. És així. Eh? Que sí, maig, lluny. Sí, si el març ha fet fred i pluja, el maig fa calor, que és de tota la vida. Que el senyor aquest boig que té tanta pasta que no sap què fer i, hòstia, a lo bé que estaria, pues, no sé, en un taüt o no ficant-se en res, pues eso, que es deixi tranquils, no? Penso. A veure què surt d'aquí, un pensament d'aquells de, mira, convulsió. Qui no aclara sus dudas alimenta dragones. Pues aclárate. Si hay algo que te moleste o desconcierte de un amigo, un socio, un familiar o un ser amado, díselo cuanto antes. Señor Bill Gates, meteros pinza a las pilotes. Say bull, never go away. Aquí. Staring at the stars in the back of my car, back of my car.

canviat a veure si em posen menys anuncis. Aquí està la música de fons. És que tinc el YouTube i poso música de fons perquè em van dir que el programa quedava molt millor. Bueno, la veu és la veu. O sigui, de fons ara he posat una que diu equilibra tu cortisol, música per bajar el estrès i l'ansietat. Pues jo d'estrès i ansietat poca. A mi és avui, no? No sé. Sí, soc jubilat i els jubilats no tenim temps de res. O sigui, tu miris com tu miris, estem ahí estressats tot el dia perquè no t'estem. Perquè, no sé, vaig a veure què em diu l'oràculo, a veure per què no tinc temps. Honoré de Balzac, el amor és la poesia de los sentidos. Això sí, quan estàs enumerat, per recoger el fruto de l'amor, primero hay que sembrar la semilla. Nosaltres ja l'havíem sembrat fa molt temps i ens ha vingut així, buah, una passada. Disfrutant la vida, pues eso. Ara no sé en qui estava. Vaig a mirar-ho. Depèn. Graham Candy. Bueno, pues eso. Ara t'ho dic.

0: Love you.
1: Bueno, yo te había dicho que era, no sé què t'he dit. Ah, sí, el Nicki Minaj. Total, que s'ha colat de Ed Sheeran amb Shape of You. Aquí cadascú fa el que li surt d'allà. Que està molt bé, perquè sortim del ramat i som lliures d'anar fent, de pensar, de criticar. Però sempre que sigui una crítica constructiva. Jo intento dir la veritat, que sé que fa mal. Molts anys callant la veritat, i ara sé que a tots ens fa mal la veritat, però et fa créixer, et fa pensar, si és que saps pensar, eh? Si no, pues ja saps. Segueix ahí, xai meu de l'alma querida. Bueno, pues ara ve una altra cançó. Que dius, quina? Pues no lo sé, porque ni yo mateix ho sé. Vaig a intentar mirar-lo i si ho descobreixo, t'ho explico. El descobriment no s'ha fet. Estem aquí, jo ja no sé quines cançons tinc, quines he posat. O sigui que per tot el pal que ens queda, que són 15 minuts, disfruta, que bona música sí que ho és, eh? Aquí una cançó més.

yo me pues hasta aquí tal que te pego di, a mí a yo la IA y la maracas paparino sí no podrán a mí total que le trobar The Road Flying Decibels, eh, la cançó que sona ara, la que ve després pues no ho sé. Tornem a ser ahí, vinga, anem a veure l'oràculo, li donem 9 voltes, 7, 8 i 9, i aquí ens surt William Shakespeare. Shakespeare, sí. Yo era cobarde por instinto hasta que decidí dejar de serlo. Pues això, aprèn a creure en tu mateix. Si és que una altra vegada l'anunci la mare que els va parir. Avui estic molt de la mare que els va parir. Porque a medida que te convenzas serás capaz de convencer a los demás. Aprende a creer en ti. Si tú estás contigo nadie habrá contra ti. Dale fuerza. Estima't. Vols que tot sigui bé, pues estima't, sobretot quan ens escoltes a nosaltres, que t'estimem molt i valorem tot el que fas.

que avui amb el programa que porto millor dic la cançó després, saps? Perquè aquesta era Hearts, el grup Hearts, i Ready to Go. Sí, és que, bueno, no sé, quan obres, prepares i després l'ordinador fa el que vol, perquè també tinc aquí un número de programa que no coincideix amb l'altre, però estem aquí. Jo que sé quines cançons tinc que treure. Vale, és que me l'ha girat tot. Vale, ara entès per on anem. Vale, bueno, és igual, ja per dos cançons que queden, disfruta-les i ja t'ho explicaré, no? Estic parlant mitjoleta de política, ja saps, la merda que hi ha. Per anar a votar, pues, jo de tu no aniria, però si no vas, clar, aniran els que han entrat ara d'estrangis i llavors guanyaran els... Bueno, no sé, tu, fes el que vulguis i sobretot viu la vida i disfruta-la.

Bé, quan ja penses que l'has agafat, que ja tens el ritme, que dius, ja sé on sóc. No tinc ni idea ara mateix, perquè la cançó que me marca aquí en l'arxiu que jo tinc és Jaded in the Morning, i la cançó que me marca el senyor Shazam és I'm My Man en Yoro and Gigi D'Agostino. O sigui que, mira, agafa tu el que vulguis, jo agafo l'oràculo de la Jessica Tate, obriré més curtet i aquí surt George Sand, el intelecto busca, pero el corazón es quien halla. Gran veritat, tu. Ei, mira, què vols que et digui? Ah? El intelecto vol, mira, jo vull això, una parella així, un menjar així, i després el cor diu, no, això no, ara anem a canviar-ho. Pues bueno, es lo que hay. Cançó pròxima, de què t'he dit? Una de les dues segur que és.

cartes, aquestes coses. És que segur que algú m'està fent mal d'ull o coses d'aquestes. Sí, ho sé, però bueno, ja dir-te també perquè ho sàpigues que tot torna, i si torna, pues ja saps, patiràs. Bueno, pues eso, que t'espero aquí el proper dijous, que t'estimo, que t'ho passis bé, que siguis molt feliç, i aquí et deixo amb aquesta petita meravella, perquè la sentis de fons. Mira, per acabar el programa d'avui, meditació. Tranquil·lida, equilibra tu cortisol.

0: Diada de l'Associacionisme Cultural. Corpus 2026. Diumenge 7 de juny, Església de Sant Esteve de Vilasacra.
1: A les 11, processó pels carrers amb el llenç de l'Eucaristia. Ens acompanyaran els armats de Sant Esteve. I jocs romans per a la mainada a les 12. Catifes de flors a les 11 del matí. Celebració de la paraula a les 12. En acabar, sardana vermut.
2: Organitza Associació de Dones. Vilasacra Activa't. Armat Sant Esteve de Vilasacra. Parròquia de Vilasacra. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.
3: Us hi esperem.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 387 des dels nostres inicis i 37 d'aquesta desena temporada. Poques figures han redefinit la música cinematogràfica contemporània amb tanta personalitat com Danny Elfman. Compositor, músic, cantautor i productor discogràfic, Elfman ha construït durant més de 40 anys una obra plenament reconeixible. Harmonies gòtiques, melodies circenses, cors infantils inquietants i una energia rítmica hereva tant del rock experimental com de la tradició simfònica. El seu nom ha quedat inseparablement associat al cinema de Tim Burton, però la seva trajectòria excedeix de llarg aquesta col·laboració històrica, acumulant una de les filmografies musicals més extenses i influents del cinema i superant el centenar de bandes sonores. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Daniel Robert Elfman va néixer el 29 de maig de 1953 a Los Angeles, en el si d'una família jueva d'origen rus, establerta al barri multicultural de Baldwin Hills. El seu pare, Milton Elfman, exercia com a professor, mentre que la seva mare, Blossom Bernstein, compaginava la docència amb l'escriptura. Blossom arribaria a desenvolupar una notable carrera literària i televisiva, i aquest fet va convertir l'entorn familiar en un espai especialment receptiu a les arts i a la narrativa audiovisual. Danny Elfman va ser el segon i últim fill del matrimoni. El seu germà gran, Richard, tindria una influència determinant en la seva formació artística posterior. Richard, cineasta, actor i creador escènic, seria anys més tard el fundador de la companyia teatral i musical The Mystic Knights of Oingo Boingo, plataforma decisiva en els inicis professionals de Danny. La infantesa d'Elfman no apuntava cap a una carrera musical convencional. Durant els primers anys mostrava més interès per la ciència i el cinema fantàstic que no pas per l'aprenentatge acadèmic de la música. Es passava llargues hores als cinemes de barri descobrint bandes sonores compostes per figures com Bernard Herrmann i Frank Watchman, dues influències essencials en la seva futura escriptura orquestral.

Els seus pares intentaven que fes una formació musical reglada. El van matricular al conservatori i li van posar un professor particular. Tanmateix, Elfman va abandonar ràpidament els estudis tradicionals. La seva relació amb la teoria musical va ser sempre heterodoxa. Ell mateix ha reconegut en diverses ocasions que va aprendre composició de manera intuïtiva, escoltant discos, absorbint músiques del món i desenvolupant l'oïda fora dels circuits acadèmics. Comença a interessar-se per l'escena underground californiana, el teatre experimental i les músiques africanes. A començaments de la dècada dels 70, Elfman abandona temporalment els Estats Units i inicia un llarg període de viatges que marcarien profundament la seva sensibilitat artística. Instal·lat primer a França, entra en contacte amb companyies de carrer i amb músics itinerants vinculats a les avantguardes europees del moment. Poc després viatja per Ghana, Mali i altres regions de l'Àfrica Occidental, on descobreix estructures rítmiques i formes de percussió que influirien decisivament en la seva futura escriptura musical. Aquell contacte directe amb les polirítmies africanes modificaria completament la seva manera d'entendre la música.

retorna a Los Angeles a mitjans dels anys 70, el seu germà gran, Richard, estava treballant en un projecte escènic tan excèntric com ambiciós, The Mystic Knights of Oingo Boingo. La companyia combinava teatre experimental, vodevil, cabaret, música jazz, rock, elements circenses i humor surrealista. Richard n'era el fundador i director artístic i va decidir col·laborar amb Danny realitzant les tasques d'intèrpret i arranjador musical. La formació es va convertir ràpidament en una de les propostes més singulars de l'escena underground. Les actuacions incorporaven disfresses grotesques, instruments poc habituals i una teatralitat inspirada tant en el cinema expressionista alemany com en el cabaret europeu de preguerra. A mesura que passava el temps, Danny anava assumint cada vegada més responsabilitats creatives fins a convertir-se en el principal compositor i líder musical del col·lectiu. L'any 1979, la formació es transforma en una banda de rock més convencional sota el nom d'Oingo Boingo. Richard abandona el projecte i Danny assumeix la direcció artística. Com a cantant, compositor i arranjador, desenvolupa un estil molt personal que barreja new wave, ska, punk i rock progressiu.

0: La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
1: Durant aquella etapa, la formació publica 3 àlbums. Paral·lelament, Richard comença la producció de la pel·lícula experimental La zona prohibida, un musical surrealista rodat en blanc i negre. Danny participa activament com a compositor de la banda sonora i actor ocasional. El film, convertit posteriorment en obra de culte, representa el primer contacte de Danny amb la composició per a cinema. Tot i no posseir la formació musical reglada, Elfman demostrava ja una sorprenent capacitat de construir atmosferes musicals complexes. El seu llenguatge incorporava clares influències de Bernard Herrmann, col·laborador habitual d'Alfred Hitchcock, així com de Nino Rota i Igor Stravinsky. Danny era conegut principalment en l'escena musical alternativa, però una trobada inesperada amb un jove director anomenat Tim Burton canviaria definitivament el rumb de la seva carrera. L'any 1985, Burton preparava el seu primer llargmetratge important per la Warner, La gran aventura de Pee-wee. El jove cineasta coneixia l'univers extravagant d'Oingo Boingo. Malgrat la falta d'experiència del músic, el director insistí personalment perquè fos ell qui es fes càrrec de la banda sonora.

El músic no tenia cap experiència com a compositor simfònic i els executius de l'estudi van mostrar certes reticències. Elfman va enregistrar maquetes orquestrals amb l'ajut del també compositor Steve Burkett, guitarrista de la formació. La música va acabar convencent a Burton i a la Warner. El film va ser un èxit comercial i va obrir immediatament les portes de Hollywood al compositor. A partir d'aquell moment, la relació artística entre Burton i Elfman es va convertir en una de les col·laboracions més sòlides del cinema contemporani. El músic va participar progressivament

allunyar-se de la visió televisiva i caricaturesca del personatge creada als anys 60. Elfman va compondre un tema fosc i heroic que va redefinir musicalment el superheroi. La partitura va ser enregistrada per una gran orquestra simfònica. El tema principal de Batman és un dels més famosos del segle XX.

La seva col·laboració amb Burton va arribar al punt més emotiu amb Eduardo Manos Tijeras. La pel·lícula protagonitzada per Johnny Depp i Winona Ryder exigia una música capaç de transmetre innocència, melancolia i fantasia gòtica alhora. Elfman va escriure una de les seves obres més líriques basada en cors femenins i textures orquestrals delicades. El mateix Elfman ha declarat en repetides ocasions que considera aquesta banda sonora com a una de les seves creacions més personals. Durant aquests anys, el compositor també va consolidar un mètode de treball molt específic. Tot i escriure les melodies i estructures principals, sovint comptava amb especialistes en orquestració per transformar les seves idees en partitures completes, compensant d'aquesta forma les seves deficiències per manca d'una formació musical reglada. Després de l'impacte internacional de Batman i Eduardo Manos Tijeras, Elfman deixa de ser percebut com a compositor de Tim Burton i inicia una expansió professional que el va convertir en un dels músics més sol·licitats de Hollywood. Entre els cineastes que col·laboren en ell en aquesta etapa destaquen Sam Raimi, Gus Van Sant, Barry Sonnenfeld, Rob Marshall i Ang Lee.

0: La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
1: Una de les seves composicions més populars va arribar paradoxalment a la televisió. El 1989, el productor Matt Groening i el realitzador James L. Brooks li van encarregar el tema principal de la sèrie The Simpsons. Elfman va escriure una sintonia breu, accelerada i irònica que es va convertir en una de les melodies televisives més reconeixibles del món. Paral·lelament, continuava desenvolupant una intensa activitat cinematogràfica. Per Dick Tracy, dirigida i protagonitzada per Warren Beatty, va elaborar una partitura jazzística d'inspiració noir. A Darman, de Sam Raimi, va desplegar un llenguatge expressionista proper al terror gòtic. A Somersby i a Dolores Claiborne, L'ombra d'un crim, va demostrar també una notable contenció dramàtica. Una altra col·laboració especialment rellevant va ser amb el director Barry Sonnenfeld. Elfman va composar les bandes sonores de la trilogia d'Homes de Negre. Les seves composicions combinen humor, ciència-ficció i sofisticació orquestral amb una gran eficàcia narrativa. Durant aquests anys van arribar també els primers reconeixements. Elfman va ser nominat als Premis Oscar per El indomable Will Hunting, Homes de Negre, Big Fish i Em dic Harvey Milk.

Especialment destacada va ser la seva aportació a Big Fish, una nova col·laboració amb Burton protagonitzada per Ewan McGregor i Albert Finney. Elfman, en aquest treball, abandona parcialment l'estètica gòtica habitual per construir una música càlida i nostàlgica, molt vinculada al relat sobre la memòria i la fabulació paterna. Però si hi ha una obra que sintetitza de manera gairebé perfecta l'univers creatiu de Danny Elfman, aquesta és, sens dubte, Malson abans de Nadal. Produïda i concebuda per Tim Burton i dirigida per Henry Selick, la pel·lícula es va convertir en una fita absoluta del cinema d'animació contemporani. El projecte va començar a gestar-se durant els anys 80, quan Burton va desenvolupar poemes, dibuixos i idees visuals inspirades en l'estètica gòtica nadalenca. Quan Disney va acceptar produir el film, Elfman va assumir no només compondre la banda sonora, sinó també totes les cançons del musical. Elfman va escriure la música i les lletres de peces com This is Halloween, What's This, Jack's Lament o Oogie Boogie's Song, i la seva veu va ser la veu cantada del protagonista Jack Skellington, personatge doblat en els diàlegs per l'actor Chris Sarandon, contribuint a l'expressivitat musical del film.

La banda sonora de Malson abans de Nadal es va convertir ràpidament en una obra de culte. L'èxit del film va ser inicialment moderat a taquilla, però amb els anys es va acabar convertint en una de les produccions més influents de Disney fora dels seus patrons tradicionals. La relació entre el músic i Disney va continuar amb altres projectes importants. Entre aquests destaquen Alicia, al País de les Meravelles, Doctor Strange, en el Multiverso de la Locura, i especialment La núvia cadàver, codirigida per Tim Burton i Mike Johnson. En aquesta pel·lícula, Elfman torna a exercir simultàniament de compositor i cantant. El film, protagonitzat vocalment per Johnny Depp i Helena Bonham Carter, aprofundeix en les textures victorianes i melancòliques ja presents a Eduardo Manos Tijeras i Malson abans de Nadal. La partitura va obtenir una nominació als Premis de l'Acadèmia i va confirmar la plena maduresa artística del compositor. Però, paral·lelament a l'èxit professional, la seva vida personal també experimentava transformacions importants marcades per relacions sentimentals complexes i una progressiva exposició pública. Hey! Give me a listen. Your corpses of cheer, least those of you.

0: La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell, 94.6.
1: Malgrat la seva notorietat pública, Dani Elfman ha mantingut tradicionalment una relació ambivalent amb la fama. A diferència d'altres compositors convertits en figures mediàtiques, Elfman sempre ha preferit preservar una certa discreció respecte a la seva vida privada. Dani Elfman és pare de 4 fills nascuts de diferents relacions. Una de les seves filles és Lola, vinculada també al món artístic i musical. L'any 2023 es va casar amb l'actriu Bridget Fonda, membre de la històrica família cinematogràfica vinculada a Henry Fonda, Peter Fonda i Jane Fonda. Bridget havia desenvolupat una destacada carrera a finals dels anys 90 i inicis dels 2000, amb films com Dona Blanca Soltera Busca, L'Assassina i especialment Jackie Brown, sota la direcció de Tarantino. La parella va tenir un fill, Oliver Milton. Després del matrimoni, Bridget es va retirar pràcticament de la interpretació i va adoptar un perfil molt discret. Elfman, per la seva banda, va començar a reduir l'activitat relacionada amb les gires musicals i les aparicions públiques. Diversos crítics han descrit la col·laboració Barton-Elfman com a una de les associacions més simbiòtiques del cinema contemporani, comparable a les de Sergio Leone, Ennio Morricone o Steven Spielberg i John Williams.

l'àmbit ideològic, Elfman ha expressat reiteradament posicions favorables als drets civils, a la llibertat creativa i a les diverses causes progressistes relacionades amb la cultura i l'educació artística. Després de dècades sotmès als ritmes intensius de la producció cinematogràfica, el compositor sent la necessitat de reinventar-se com a creador. Un dels moments més significatius d'aquesta nova etapa arriba amb la composició de peces simfòniques per a auditoris i sales de concerts. Elfman comença a escriure obres escrites per a una interpretació clàssica. Destaquem Serenada Esquizofrana, estrenada al Carnegie Hall de Nova York. L'any 2021 va sorprendre novament amb la publicació de l'àlbum Big Mess, el primer disc com a solista de la seva carrera, fora d'Oingo Boingo. El seu univers sonor ha acabat transcendint de les pròpies pel·lícules. En molts casos, la música d'Elfman és avui tan reconeixible com les imatges de Burton. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració a aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Bona nit.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relat, comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local.

En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típica mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi per ell, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre som riures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica i italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable del catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Figaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna amb dos dígits per Yannick Neset-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pizzaroni és de nou Figaro. Sí.

apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christian Karg i en Sophie von Outer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, que un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pizzaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones,

acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Querubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Querubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Querubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Querubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Querubino. Fígaro diu que Querubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Querubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina de nou i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal al seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yonchiva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: d'aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia, andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els aparteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pizzaroni.
1: Aprite un po' quegli occhi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura. Canta Christian Karch.

0: l'extracte final de les noces de Figaro de Mozart quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquell moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el de